0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.

Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et

0: Segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Let's go.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love.
4: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
11: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
12: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
1: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: de la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats, que de fet ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran, provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una a la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que coincidint amb les pluges el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents del bé dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. A l'estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per recollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé en direcció a Figueres o bé en direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que ahir els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el Front Ampli d'Esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, separen la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a aquestes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
6: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
6: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
6: Mentrestant, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
6: Per la seva banda, l'agitador ultra Albise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
6: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Que avui serà nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giral, Robert.
13: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels republicans...
14: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
13: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
15: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
13: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar d'aplicar en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
3: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
6: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
6: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà o no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equip als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
6: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
6: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos, una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
6: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
0: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
0: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
22: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de fuam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
23: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
22: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat,
24: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny.

0: El Teatre Condal de Barcelona es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
1: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol, amb 3,7 kg, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i l'Ali Gabriel, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 11:15 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Gordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta. Arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí. Però sí que hi ha una branca d'aquesta perturbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments. Estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitats s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials, costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera?
3: Pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la Litoral, al Poble Nou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
1: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, Ricard.
1: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, hola, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
1: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'Alternativa per Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
6: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit, Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
1: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
10: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol. Malgrat estar lesionat llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça, Bolsonaro, és Romário, actual senador.
1: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
8: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes. Un d'ells, sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres

0: uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
1: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxeres, volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
2: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana a Magaluf, a un hotel Malià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta, cultura o blanqueig?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:27. Esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
6: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 9:45, Lamine sortirà d'inici.
7: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
6: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona estrena avui a la competició europea.
1: Sí, sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 8:45 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:45. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51.
1: Es pondrà, dèiem, a les 7:22 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador, 15 graus, a Torredembarra, 19, i a Barcelona, 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre, la nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i al tarda podem tenir tempestes també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha el alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
2: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada Colau.
1: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
2: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: El quart, Inuncat.
1: El govern el mantindrà activat al pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
0: I el cinquè, vaga general.
2: La renunciada Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permeten accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Segons l'Organització en Defensa de la Llibertat d'Expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
0: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
0: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
6: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I al Priorat, el Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
0: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Ara són les 6:35, de seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies, i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país, amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són tres... Passen 7 minuts de 6:45.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
1: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
2: I la resta de partits com ho han rebut?
1: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
15: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
2: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'avançin baixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
1: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
2: Hem de veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:45 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
17: Bon dia.
16: A quina hora sortiràs?
17: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
16: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
17: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, pues anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són, van en busos amb quatre persones, no, és una mica de... no té lògica.
16: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
18: Hola, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament molta més gent agafarà el cotxe.
16: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat, això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
2: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
1: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
19: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fons del Tribunal concreten que la sentència remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des del primer moment va sospitar del processat per la seva obsessió amb la Carla.
1: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. La mare ha explicat que aquell mateix matí l'acusat va anar fins a la seva feina per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. Al final, però, va acabar reconeixent els fets.
20: Solamente perdí un momento la compostura, se puso las manos en la cara y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
2: Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
21: El cineasta ho ha explicat aquest dilluns en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adele, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
2: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
21: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
2: Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
22: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
3: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
22: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 7:15 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomer, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Arribarà aquí a Catalunya. De moment ja la notem amb més núvols. També hi ha bancs de boira en aquesta hora moltes comarques de l'interior i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara. A l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment. I també una tongada de pluja forta en punts de la costa i el prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies i Renfe, en aquest cas, sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
24: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
23: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
25: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 del barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit un riures amb el Himyar?
27: S'estan encardant de tu, eh?
26: Per la meva pronunciació, del cognom.
27: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no va ser. Jo hagués dit Himyar.
26: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
27: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcies.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
29: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de Lali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
28: Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
2: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
0: Bon dia.
2: Girona, Núria Peraire, bon dia.
6: Bon dia.
2: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
1: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
0: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
2: I saltem a les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
6: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
2: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
8: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la Mare Morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena, acompanyat de la soprano Laura del Río, i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També han programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un té.
2: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
2: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
10: Aquests dies l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes, i el canyet.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
11: I a partir de les tres,
12: l'espai de reflexió a la tertúlia.
14: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
15: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
14: El més perillós és que escapi el nostre control.
16: I per aquí exemple... és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
7: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
2: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a la revuelta.
17: Les faltades d'ahir en la revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
18: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
2: I ahir què deien els altres, Jovany?
19: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
4: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
20: De Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
4: No, Mallorca no. També,
20: has de descansar també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
4: Menorca,
20: ara?
4: Maresme.
19: I mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
30: Fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
19: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
31: Es que soy vosotros que soy unos carroñeros, y lo digo contra las letras.
32: A ver...
33: Y tú eres un subnormal.
32: Oye, no, venga, no.
19: Es que vamos... A quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
2: Gràcies, Joan.
34: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
35: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
36: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
37: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
35: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something, a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una pertorbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van. Sí. Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4, de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8, l'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Maçanet. R-Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona, s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a Port Aventura i les Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornaran a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment, encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem en una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo,
0: sí,
2: una
0: sí.
2: Recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, s'anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí, avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com dèiem, la R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat, ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta, ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mesura que es van omplint una mica perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Maçanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les hem tancat ahir perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure, ja, amb el que estava passant, i per tant les, sí, vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i
3: ara ja funcionen.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les, sí, coses, sí, també que són curioses d'observar.
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i òbviament doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'extensió de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè el vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web, o sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya, de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio, recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
11: Fa mitja hora una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics a l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona. L'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
9: I l'agitador ultra, el Vicé Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernesto Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Jo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
16: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
16: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
16: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 7:45, i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a la 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 7:45 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opten en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat, i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
5: Increïble.
4: Platòric.
5: Kiwi.
4: Eh?
5: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
4: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
26: Passa un minut, un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. En Posta tenim 21 graus, 17 a Nulles i 16 a Margalef. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ricard Buigas.
27: El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a Catalunya Ràdio que durant el segellament s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
28: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint. Si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traent aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment, aquí hi ha un problema?
27: La plataforma diu que el nyap del Castor ha arribat a costar més de 4.000 milions d'euros públics.
26: I els alcaldes de l'entorn de la petroquímica de Tarragona reclamen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. Manel Sastre.
29: Els alcaldes reclamen a la Generalitat conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
30: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o del Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
26: I l'Ajuntament de Cunit ha demanat a la Generalitat que posi rètols informatius a la C31 que expliquin que l'autopista és gratuïta entre Cubelles i el Vendrell. Si s'utilitza el sistema via T o l'operació Away, la barrera del peatge de Cubelles o de Calafell s'obre i no es cobra res. Funciona com una variant gratuïta per evitar el risc d'accidents i la contaminació dins de Cunit o Calafell. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha demanat a la Generalitat que se n'informi amb un panell perquè la gent sàpiga que si agafa l'autopista aquí és gratuïta tots els dies de l'any. I amb Xavier Espel, el control de so, hem arribat un quart i cinc minuts de vuit. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3.14.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard.
31: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
32: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
33: El 4 de setembre...
34: 1933.
33: Del 1977.
34: 77.
33: Memoritzi, 4 de setembre...
34: 4 de setembre...
33: Del 1977.
34: 1977.
32: I el número de la sort, el...
34: El 7.
33: No, tampoc. L'1.
34: L'1.
33: 1. Queda clar?
34: 1.
33: 1.
32: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
35: Para hacer más
6: necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
8: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
9: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.

0: Bé, l'avançament electoral és el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
1: Aquesta és la segona paraula del dia i encara ens queda la tercera, que és soca.
0: I que intentarem explicar-la. Un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem quan ens refiem, ens referim als virus i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
1: I ara posem-hi tres xifres. Lara García... 281,31 euros.
2: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros al megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
1: 700.
2: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
1: 13.
2: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
1: I al veig tres imatges amb Sílvia Solana. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten, mans aplaudint i gravant amb els telèfons mòbils.
3: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex blaugrana amb l'Argentina en un partit contra Benín. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
1: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
3: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys. I aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
1: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
4: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble, els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a La cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordoví, bon dia.
6: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes a la tarda es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani, i en canvi, al desembre, sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives, el que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pot ser guia o d'atura. I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents. I el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. De sis lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. Sis lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedar tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla, fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
1: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
2: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.

0: D'aquí a dos minuts arribarem al punt de 8:15 del matí i per arribar al punt de 8:15 sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
1: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Dipiaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Doncs que amb les eleccions convocades al Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
4: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no data fixada.
3: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
4: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
3: Es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
4: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
3: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
5: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
1: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordó, bon dia.
6: Bon dia. Si avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat, aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús. Són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i PortAventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
1: I a les carreteres a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17, a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
1: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
9: Unes portades que avui se centren totes en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès, titulen Granollers zona zero i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
1: Avui a la Gola del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 8:45 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
10: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
2: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsos s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Una altra històrica tanca.
3: El Priorat, el Cafè Vernet de Margalef, abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'olives són optimistes. Segons llegim a ara es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, a 5 dies repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bon dia. El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde, Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 milions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalies, què fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabrales, el cantant en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55, l'actriu Lola Dueñas, i acabem felicitant el publicista Lluís Bassat, perquè avui en fa 85.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Bru, Sant Emili i Santa Maria de les Cinc Llagues.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 6 d'octubre de 2006. Atenció, perquè som en plena bombolla immobiliària. Es construïen un 18% més d'habitatges que l'any anterior i es donaven un 20% més d'hipoteques, segons La Vanguardia, per comprar segones i terceres residències i també per la forta demanda dels inversionistes. Tants rècords i tanta alegria pel totxo esclatarien molt, molt aviat. I avui, fa 20 anys, moria un dels polítics catalans més estimats i respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
9: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
11: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez, justificant l'avançament electoral al 29-N.
12: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social,
11: Ada Colau no es descarta com a candidata. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun de Sumar i Míriam Nogueres de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
3: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
3: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
2: Avui també en parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous.
11: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
2: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
3: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
2: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
11: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
2: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
3: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
2: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
11: Serà la 1 de la matinada en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
14: Bon dia.
2: Pere Joan Alvarez, bon dia. Lleida.
15: Bon dia.
2: Què tal? I Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
3: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
2: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
17: Exacte, aquest és un projecte molt d'oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
2: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
16: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols, cosa que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
2: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
15: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaries on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
15: Bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat, en aquest moment les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
19: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
2: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
20: Sí, paciència a aquesta hora, perquè hi ha retencions en molts punts. Pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60, a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la
23: economia. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
24: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
25: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
7: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
26: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
27: Tots els meus records, tot ha marxat.
28: A mi se m'ha començat que abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
29: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
30: Està molt bé que canviïs d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
31: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
32: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
33: És un desastre.
34: Màxima precaució.
2: Hi som sempre, també en l'emergència.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 7:53.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
35: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
2: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Ara són les 7:54, 6:36, 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quant costa anar de concert, Lara García?
20: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tallets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
0: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
20: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
0: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final, penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
20: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona a estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
1: M'he gastat 120 euros per anar a veure a Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel, i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Reventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
5: Pues Sara,
6: mira, mama, que mono aquest bebé donar la feina. Què et sembla?
5: Nena.
6: Què? Què?
5: Calla, Sara, això està trucat.
6: Que no.
5: Sí, home, que doncs, pobra gent.
6: Que és així.
5: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
6: Per què?
5: Perquè no vas amb aquest nas. Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
4: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
2: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
4: A tu, bon dia.

I aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 6 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies. Són els titulars. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell participa en una jornada sobre dunes urbanes a França en el marc del projecte europeu Dual, en què hi participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La Fira del Vendrell es consolida com a certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. Estem parlant de la Fira de Santa Teresa. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats fins al cap del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran de quedar fora del sistema educatiu o laboral. El ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats. Els alcaldes de l'entorn de la petroquímica de Tarragona reclamen conèixer els riscos químics i del pas de mercaderies. Els batlles demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell va aprovar en el ple l'inici dels tràmits urbanístics per a la creació de nou habitatge. El projecte preveu 500 nous habitatges, dels quals 250 seran habitatges de protecció oficial en el sector anomenat Turó dels Sants. Però s'hi afegeixen una 50ena més d'habitatges procedents del sector Luis Vega, on s'hi farà un hotel. Això significa que la meitat dels nous habitatges tindran algun règim de protecció pública, fet que converteix aquesta actuació en una de les principals operacions de creació d'habitatge protegit a Calafell. Una part dels habitatges estarà en el solar de l'antic Hotel Segur, a l'entrada del nucli de Segur de Calafell, a peu de carretera. En aquest solar, l'Ajuntament podrà construir prop d'un centenar d'habitatges de lloguer assequible, en una promoció similar a la que s'ha estrenat recentment, al carrer Priorat de Calafell. La incorporació d'aquest volum d'habitatge protegit permetrà ampliar l'oferta residencial a preus assequibles i facilitar l'accés a l'habitatge a persones i famílies que tenen dificultats per accedir al mercat lliure. L'objectiu és que el creixement urbà no es tradueixi únicament en més habitatges, sinó que també en més oportunitats per viure al municipi. La nova centralitat combinarà habitatge protegit i habitatge lliure, integrats en un mateix àmbit urbà i acompanyats d'espais públics, zones verdes, comerç i serveis. El planejament aprovat l'any 2011 ja va apostar per protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur de Calafell com a zona verda i va concentrar l'edificabilitat en un àmbit més cèntric, urbà i connectat entre Calafell i Segur. La filosofia era concentrar el creixement en els espais amb més capacitat per generar ciutat i al mateix temps preservar grans extensions de territori. El POM també preveia en aquest àmbit la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, la construcció d'un hotel i el Palau de Congressos, els terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, amb la creació de 500 nous habitatges, amb un 40% d'habitatge protegit. El projecte actual, recordem que manté aquesta aposta per crear ciutat en aquest àmbit, però actualitza i amplia la proposta amb una nova configuració urbana i una aposta encara més significativa per l'habitatge protegit. 250 dels 500 habitatges previstos seran de protecció oficial. D'aquesta manera, l'operació busca generar un cercle virtuós, més habitatge, més població, més serveis, més comerç i més activitat econòmica al municipi. L'espai residencial i d'activitat quedarà integrat en una important xarxa d'espais lliures. La proposta preveu 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques i 20.000 metres quadrats de jardins privats, a més de la conservació de la pineda existent. Així, el nou centre de Calafell no es planteja només com una ampliació residencial, sinó com una nova peça urbana. Per aconseguir alliberar l'espai a nivell de carrer i aconseguir zones verdes lliures d'edificació, s'ha previst una ordenació volumètrica en edificis un xic més alts dels habituals en el municipi de Calafell, 3 de 6 plantes i 3 d'11 plantes. L'objectiu final és fer créixer Calafell, generant habitatge i oportunitats, però també construint part de la ciutat, apunta l'Ajuntament calafellenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. El consistori ha tornat a reclamar al Ministeri per la Transició Ecològica la pròrroga de la concessió que permet ocupar la platja amb el passeig marítim, pendent de resposta des de la sol·licitud presentada l'any 2023. La situació preocupa especialment davant dels efectes dels temporals i la pèrdua de sorra en alguns trams del litoral. L'Ajuntament de Calafell també ha demanat una reunió per abordar el futur del passeig marítim.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit en titulars, Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França. Ha estat el passat 30 de setembre, quan l'Ajuntament calafellenc va participar a França en una jornada institucional sobre dunes urbanes en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La jornada va ser un espai d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la gestió del litoral, amb especial atenció al paper de les dunes a la protecció i adaptació de les platges davant dels efectes del canvi climàtic i els temporals de mar. La trobada també va incloure una visita de camp per conèixer sobre el terreny les actuacions i experiències desenvolupades a França. El projecte Dual tindrà continuïtat a Calafell el pròxim 16 de novembre amb una nova jornada d'intercanvi entre els diferents agents que treballen per l'adaptació del litoral.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El 2023, la Fira de Santa Teresa del Vendrell va iniciar una nova etapa amb l'objectiu de promocionar el millor del territori, posant en valor cellers, gastronomia, empreses i també productes de quilòmetre zero. Aquest nou format s'ha anat consolidant en els darrers anys i la Fira del Vendrell ha esdevingut una cita imprescindible per descobrir i tastar els millors productes de la gastronomia i dels cellers del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès, per conèixer els projectes dels emprenedors del territori i per gaudir de la música dels artistes locals. En aquest sentit, s'ha destacat que el 80% dels expositors i participants a la fira d'aquest 2026 són del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès. S'ha volgut fer un agraïment especial al CIT, l'Associació Comerç del Vendrell, per la seva implicació a l'organització del nou espai Viu al Vendrell, a la carretera del Doctor Robert, un espai on el CIT donarà a conèixer els seus objectius com a associació i acollirà maridatges, xerrades i diferents activitats. La fira també és punt de trobada i de compartir bons moments i uns dies per gaudir de la cultura popular i les tradicions. Aquest any, a més, es viurà una diada castellera molt especial i històrica en motiu del centenari de la colla Nens del Vendrell. D'altra banda, com l'any passat, el sector de l'automoció s'ubicarà a la plaça de la Sardana i, com ja és tradició, les atraccions s'instal·len a l'aparcament de l'Avinguda del Camp d'Esports. Enguany, la Fira de Santa Teresa del Vendrell es celebrarà del 9 al 12 d'octubre i el programa d'actes es pot consultar al web municipal www.alvendrell.net/Fira Santa Teresa.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè el Consell d'Infants enceta un nou curs amb il·lusió i ganes de participar. De fet, la sala d'actes de la Biblioteca Marta Mata de Cunit va acollir una reunió formativa amb les famílies dels consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants durant aquest curs 2026-2027. La trobada va servir per donar a conèixer a les famílies el funcionament del Consell, explicar el paper que hi tindran els infants i presentar les línies de treball i les activitats previstes al llarg del curs. També va ser un espai per compartir dubtes, inquietuds i altres aspectes pràctics relacionats amb la participació dels nois i les noies. El Consell d'Infants és una oportunitat perquè nens i nenes siguin escoltats i puguin aportar la seva mirada sobre Cunit. D'aquesta manera, volen que se sentin partícips de la comunitat i que descobreixin que les seves idees i propostes també poden contribuir a transformar i millorar l'entorn. Entre els objectius del Consell d'Infants de Cunit hi ha fomentar la cultura de la participació i dels principis democràtics entre els infants, recollir les opinions, propostes i inquietuds dels nens i les nenes, incorporar la mirada dels infants a la construcció i la millora de Cunit, promoure el diàleg, la reflexió i el debat com a eines de participació, afavorir que els infants coneguin i exerceixin els seus drets com a ciutadans i ciutadanes. El Consell d'Infants és una iniciativa promoguda pel Pla Educatiu d'Entorn, format per nois i noies d'entre 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària, escollits pels mateixos alumnes. Amb aquesta primera trobada amb les famílies es dona el tret de sortida a un nou curs ple de reptes i propostes en què els infants seran els protagonistes i podran fer sentir la seva veu, contribuir així activament a la construcció de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els bombers han rescatat aquest dilluns al matí una dona i un menor de 3 anys que estaven atrapats en el seu vehicle sota un pont al carrer Anglantina, al Vendrell, a Coma-ruga. 3 dotacions del cos s'hi van desplaçar fins a aquesta zona afectada per les pluges torrencials d'aquest dilluns. Segons fonts dels bombers, el vehicle estava pràcticament ple d'aigua quan han rescatat la mare i el seu infant. Després han desembussat el clavegram al voltant del pont per tal d'alliberar-lo de l'aigua acumulada pel temporal. Les dues persones rescatades han estat traslladades al CAP, al Centre d'Atenció Primària del Vendrell, on se'ls ha fet una revisió. Fins la una del migdia, els bombers han fet 39 salvaments a tot Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 55 anys com a presumpta autora dels delictes de furt i estafa bancària, ja que hauria sostret més de 25.200 euros a la persona que cuidava. La detenció es va produir divendres passat. Els familiars de la víctima, un home amb situació de vulnerabilitat arran d'una malaltia neurodegenerativa progressiva, van presentar una denúncia al setembre Els Mossos van confirmar la versió de la família, que assegurava que algú havia retirat diners en efectiu i fet compres des de l'octubre de l'any passat per un valor superior als 25.200 euros. La detinguda va retirar diners, efectuar compres i també li va posar una altra targeta bancària a la cartera de l'home perquè no la trobés a faltar. Després de revisar el tipus de compres, algunes de les quals s'havien realitzat en establiments de cosmètica, cura personal i roba de dona, els investigadors es van centrar en la cuidadora de la víctima. Les gestions dels agents van verificar que la sospitosa tenia la targeta bancària de l'home. Per tal de que no la trobés a faltar, la dona li va posar la targeta d'una altra persona a la cartera. La vetlladora es va aprofitar de la data avançada de la víctima, la confiança entre tots dos i que les seves capacitats cognitives i físiques s'havien reduït, cosa que el deixava altament vulnerable i sense capacitat de defensa. Segons els Mossos, l'arrestada es va aprofitar també del poc control digital que tenia els diners de l'home a qui cuidava tot el dia des de l'any 2024. Els agents han detingut la cuidadora el passat divendres a Tarragona. Unes hores després, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan se la requereixi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La compra-venda d'habitatges va créixer un 7,1% interanual a l'agost a Catalunya, amb un total de 8.292 operacions registrades respecte a les 7.541 del mateix mes de l'any passat, segons dades avançades que ha publicat el Col·legi de Registradors. L'increment a Catalunya queda per sobre del creixement de l'1,3% registrat en el conjunt de l'estat espanyol, que anota 48.674 operacions en total. El nombre d'hipoteques signades per la compra d'habitatge també va augmentar un 5,6% interanual a Catalunya, que se situa darrere d'Andalusia com la segona comunitat autònoma amb més operacions d'aquest tipus, amb 6.101 signatures. L'evolució a l'alça de les hipoteques per a la compra d'habitatges a Catalunya contrasta amb altres comunitats com Madrid, on la signatura d'hipoteques d'aquest tipus va caure un 5,9% interanual a l'agost. Pel que fa al conjunt de les propietats, les compravendes van augmentar un 6,1% a l'agost a Catalunya, fins als 14.934 registres en comparació als 14.009 de l'any passat. Les hipoteques assignades per la compra de qualsevol propietat també va créixer a l'agost un 5,6%. En l'àmbit estatal, les compravendes de totes les propietats van augmentar a l'agost un 3,3% interanual. Paral·lelament, les hipoteques totals van anotar una lleugera baixada del 0,3% a l'estat espanyol, fins a les 43.420, un descens que contrasta amb el creixement del 5,6% de les hipoteques totals a Catalunya. El Col·legi de Registradors ha detallat que el millor comportament de les hipoteques en comparació amb les compravendes ha portat que en el cas dels habitatges el nombre d'hipoteques hagi superat habitualment el 70% del total de compravendes durant el període interanual des del mes de setembre de l'any passat. A l'agost, aquesta cobertura ha estat del 69,1% en el conjunt de l'Estat.
1: L'informatiu.
0: I ara parlem d'infraestructures poc preparades per a temporals cada cop més freqüents i extrems. Els experts consideren que les infraestructures de gestió de l'aigua a Catalunya necessiten millores per adaptar-se als fenòmens meteorològics extrems. Els aiguats dels últims dies a Catalunya evidencien que els experts alerten fa temps. L'emergència climàtica fa que els fenòmens meteorològics extrems siguin més freqüents i també més intensos. Toca, doncs, adaptar-se a una nova realitat climàtica. Però estan preparades per aquest nou paradigma de fenòmens extrems les grans infraestructures? El doctor en Medi Ambient Oriol Bassa, enginyer forestal i expert en inundacions, ha afirmat que el territori no està preparat per rebre això en un sol dia. Moltes d'aquestes infraestructures per gestionar l'aigua pluvial es van construir quan gairebé ni es parlava de crisi climàtica, ha apuntat, quan registres com els més de 300 litres que han caigut, per exemple, a Granollers en 3 dies eren gairebé inimaginables. Els avanços de les infraestructures de gestió de l'aigua són evidents, però experts consultats també alerten que queda molta feina per fer perquè les infraestructures a Catalunya puguin conviure millor amb fenòmens extrems com les pluges torrencials.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I tenim més notícies de l'àmbit general. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha alertat que 2 de cada 3 joves europeus han viscut almenys una experiència adversa en la infància. L'anàlisi va mesurar l'exposició a 9 formes d'adversitat, que són el maltractament, l'abús sexual, el consum de substàncies a la llar o la violència domèstica. Entre les principals conclusions també destaca que 1 de cada 5 dels enquestats van assegurar que havien viscut 4 o més, i d'aquests, el 76% havia necessitat atenció professional de salut mental. L'OMS adverteix que l'adversitat s'acumula i com més n'experimenta una persona, més gran és la probabilitat que presenti diversos resultats desfavorables més endavant a la vida. L'estudi de l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa ha enquestat 26.000 joves d'entre 18 i 30 anys entre el novembre de l'any 2026 i el gener. L'OMS ha remarcat que una exposició més gran a les experiències adverses a la infància s'ha associat a un menor nivell d'estudis assolit, una probabilitat

0: i Justícia reconeguin i atenguin les persones afectades per la adversitat en la infància i l'ajudin a trencar el cercle abans que passi a la generació següent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat immobilitzar 65 milions d'euros per garantir la futura execució de projectes estratègics iniciats durant l'actual mandat i recollits en el Pla d'Espais de la Diputació de Tarragona i el Pla de Transició Energètica. De fet, el ple de la Diputació Tarragonina ho ha aprovat amb la resta de punts de l'ordre del dia, entre els quals també destaca l'aprovació definitiva del projecte d'actuacions puntuals de seguretat i del drenatge al camí municipal de Bonastre al Vinyana, la T4233, que passarà a formar part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona un cop comencin les obres, que compten amb un pressupost d'1,1 milió d'euros. Les intervencions inclouran mesures per garantir la convivència segura de vehicles motoritzats, bicicletes i vianants. També es preveu la millora de les cunetes i del sistema de drenatge, la instal·lació de reductors de velocitat, la nova senyalització i la renovació de les barreres de seguretat amb models integrats passejísticament. Així mateix, s'executaran actuacions complementàries com la reconstrucció d'un mur de pedra seca i un mur d'escollera al marge de la carretera, la millora del tram urbà del Minyana, la senyalització de l'entrada a l'espai Pein del massís de Bonastre o la construcció d'un mirador per l'observació del massís.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat de Catalunya poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. El document l'han firmat aquest dilluns en una trobada al Castell de Vilaseca, en la qual hi ha participat els batlles de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell i Vilallonga del Camp, a més del primer tinent d'alcalde de Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit. Els màxims representants municipals també demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, sol·licita que se'ls informi dels riscos que hi ha.
2: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
0: A més, defensa poder identificar els riscos.
2: Considerem que hem de ser capaços d'identificar cada vegada millor les fonts del risc i actuar-hi de manera prioritària per reduir-les al màxim tècnicament possible, fent servir, com no, el coneixement, la inversió i les millors tecnologies possibles. Evidentment, la planificació territorial i les mesures de protecció són necessàries. Però entenem que la política de seguretat no pot descansar únicament en establir distàncies o limitacions sobre el territori. La pregunta no ha de ser només fins on arriba el risc. La pregunta també ha de ser què podem fer perquè aquest risc sigui cada vegada menor.
0: Pere Segura qüestiona la normativa sobre les restriccions pel pas de mercaderies perilloses.
2: La instrucció, per exemple, de mercaderies perilloses es basa en una premissa molt discutible, que és el risc no es pot incrementar, però el risc que ja existent pot perdurar. Què vol dir això? Que sobre una via del tren en la qual tu al seu costat tens escoles, hospitals o vivenda, això s'admet? És perfecte, però si tu tens un solar al costat que vols fer un nou edifici, això està prohibit perquè poses en risc la gent. O sigui, és una decisió que té un caràcter discrecional en el qual nosaltres posem en discussió. Per què? Perquè es determina a través d'una instrucció, en aquest cas, que no té comparació legal ni a cap comunitat autònoma d'Espanya, però tampoc cap comparació que ha pogut dur a terme Vilaseca a través dels seus estudis en cap país europeu.
0: Per últim,

0: reclama que els municipis del Camp de Tarragona tinguin veu en el nou marc regulador català per als establiments de risc d'accidents greus.
1: Perquè Catalunya està treballant amb un nou marc regulador pels establiments que justament generen aquest tipus de risc i també amb la nova instrucció de transports de mercaderies perilloses. Creiem que, doncs, és una oportunitat per incorporar-nos en els desenvolupaments tècnics, metodològics i tecnològics que ara mateix són més avançats i que segurament poden generar molta més seguretat i permetre un millor desenvolupament territorial.
0: Per tant, en resum, el manifest han reclamat 5 qüestions que, en bona mesura, depenen de la Generalitat i també han demanat una reunió per abordar-les. Aquests 5 temes són tenir una estratègia territorial i una cartografia dinàmica dels riscos, prioritzar inversions i aplicar sistemàticament la millor tecnologia disponible, una política específica per al transport de mercaderies perilloses, actualitzar el marc normatiu català i establir criteris homogenis per gestionar el risc. Per últim, una governança territorial estable amb la participació efectiva dels municipis.
2: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
3: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Res extraordinari.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 a la màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaló, girant a garbí al vespre i fent calamar i domini el marejol. Per demà continuarem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes de primera hora, nuvolades i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
3: Molt bones a totes i a tots, què tal com esteu? Avui és dimarts, dia 6 d'octubre. Passem a repassar les portades dels diaris, com cada matí a aquesta hora. Comencem per la portada de La Vanguardia. Espanya decidirà el 29-N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. L'executiu repescarà els decrets per als quals Junts ja no és necessari. Feijó afirma que Sánchez crida a les urnes per por de la corrupció. L'avançament deixa en l'aire lleis com la reforma del finançament. UGT i Comissions Obreres convoquen una vaga general per l'habitatge abans de la campanya. El periòdico parla també dels comicis, que es celebraran d'aquí a 54 dies. Sánchez fa de les eleccions del 29-N un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida la mobilització per doblegar les èlits i combatre els especuladors. Rotatiu ara. Fi de la legislatura espanyola. Eleccions el 29-N. La Moncloa aprova avui els decrets d'habitatge i els sindicats van a la vaga general. Hereu serà el candidat del PSC i Rufián reflexiona sobre el seu futur. 20 minutos en portada també diu Espanya votarà el 29 de novembre. Anem ara a les portades dels diaris esportius amb el Mundo Deportivo. Barça blindat. Deco ha assegurat la permanència de peces clau de la plantilla per mantenir el nivell d'excel·lència en el futur. I avui, Nations League, Croàcia-Espanya, a 9:15 del vespre. I el diari Esport publica també la parella de l'any en portada i parla del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. Són Cubarsí i Lamine Yamal els grans candidats del Golden Boy i també de la pilota d'or. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Ja tenim a punt els titulars per repassar-los fins les 9 del matí. Comencem per la política. El Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions. Podrien entrar en vigor de manera immediata i amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació permanentment, on el vot de Junts és irrellevant. Els números de Sánchez, que diuen les enquestes que l'han pogut empènyer a anar a eleccions. Els experts no es mullen sobre si el debat de l'habitatge serà suficient perquè el PSOE remunti a les enquestes que majoritàriament situen el Partit Popular com a guanyador. I una onada de reaccions després de l'anunci de Pedro Sánchez. Els partits ja preparen la maquinària electoral. El PP i Vox consideren que hauria d'haver convocat abans els comicis. Per tant, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades el 29 de novembre. El president del govern espanyol reunirà el Consell de Ministres avui dimarts per aprovar els dos decrets d'habitatge mitjançant la Diputació Permanent del Congrés. Seguim repassant l'actualitat política abans de passar a la plana social. Vox demana al Suprem que declari amb urgència la suspensió del dret a vot dels inscrits per la llei de nets. En el cens per les eleccions del 29N és anterior a la interlocutòria del tribunal que ho decretava. Illa alerta que avui dimarts a la tarda i dimecres es poden produir pluges intenses i no descarta fer avisos de nou a la població. El president indica que el fenomen no ha arribat a ser el mini huracà que s'augurava dissabte, però s'ha estat a punt, ha dit. Illa ha anunciat un primer paquet d'ajuts per 75 milions per fer front als danys del temporal. 50 milions d'euros seran crèdits interès zero per afrontar despeses a l'espera de les indemnitzacions de les asseguradores. La constitució de les Corts Generals de la nova legislatura tindrà lloc el 23 de desembre. La conformació del Congrés i el Senat no pot sobrepassar el termini de 25 dies després del dia de les eleccions. Els alcaldes de l'entorn de la petroquímica de Tarragona reclamen conèixer els riscos químics i el pas de mercaderies. Podem Catalunya convoca primàries el 14 i 15 d'octubre. Diu que estan preparats i disposats a lluitar fins al darrer vot. El Partit Socialista de Catalunya defensa l'avançament electoral i assegura que està preparat per aconseguir que Sánchez torni a ser president. El ministre d'Indústria, Jordi Hereu, serà el candidat del PSC a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Abascal avisa que Sánchez pot manipular el 29N i exigeix unes eleccions lliures, netes i sense violència. Brussel·les espera que les eleccions no debilitin la posició d'Espanya a les negociacions importants de la Unió Europea. La Comissió Europea assegura estar sorpresa per la convocatòria en un moment complicat pel futur del bloc. Esquerra Republicana de Catalunya espera tancar la llista del 29N el 17 d'octubre i reitera que Rufián és el millor candidat per liderar-la. El Sindicat de Llogateres de Madrid diu que la vaga general tindrà lloc al novembre. L'organització diu que estan converses amb les centrals sindicals i que s'anunciarà la data concreta en els pròxims dies. La campanya electoral del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives.

La CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les eleccions espanyoles del 29-N. Rufián diu que escoltarà tothom i decidirà sobre el seu paper al 29-N. Ayuso demana als ciutadans que no votin per correu al 29-N pel risc de possibles adulteracions del cens electoral. El PNB afirma que la convocatòria del 29-N no els agafa per sorpresa i avisa que no estan per defensar blocs. Tenim més titulars del dia ara a la Plana Social. Crema de contenidors i enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona. Almenys hi ha 13 detinguts pels incidents que s'han produït entorn de la plaça de Catalunya. Els Mossos han respost amb càrregues i cops de porra per dispersar el grup. I milers de manifestants a Barcelona han reclamat una vaga general per l'habitatge i Comissions Obreres i UGT hi donen suport. La mobilització ha tingut lloc la tarda d'ahir a la plaça Urquinaona de Barcelona i ha estat multitudinària per reivindicar la crisi de lloguer. El risc alt de pluja intensa torna avui dimarts a la tarda i nit en diferents comarques. S'espera que a partir de les 2 del migdia es puguin acumular més de 40 litres de pluja en mitja hora al sud del país i a partir de les 8 del vespre en 4 comarques del nord-est. ...44 rescats per les pluges, noves inundacions ahir al litoral i al Vallès Oriental, sobretot a Granollers.

estem repassant tota l'actualitat del dia des de Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM, també si ens segueixes online a calafell.tv. La R2 recupera la circulació entre Granollers i l'aeroport i Castelldefels i la R1 funciona entre l'Hospitalet i Arenys. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Busquen un menor de 12 anys desaparegut a Granollers diumenge. El president Illa apunta que és una desaparició en el marc del temporal, però que es tracta d'una situació personal.

La taula del tercer sector reclama que es garanteixi l'atenció presencial a la nova tramitació de l'ingrés mínim vital. Les entitats celebren la gestió conjunta de diverses ajudes, però subratlla la necessitat que arribin als usuaris. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La mortalitat per meningitis causada pel bacteri pneumococ arriba al 48% quan aquest s'ha estès per la sang. 50 anys de dades de Bellvitge revelen grans diferències de mortalitat segons com arriba la infecció al cervell. SATSE reclama una inversió estructural urgent als hospitals per adaptar-los a futurs episodis climàtics extrems. El sindicat reclama nous protocols després de l'episodi de pluges d'aquest passat cap de setmana.

El govern valora demanar la declaració de zona catastròfica per a municipis afectats pels aiguats. Parlon avança que avui dimarts s'anunciaran mesures de suport. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga, al Vendrell. Mare i menor rescatats van ser traslladats fins al cap del Vendrell.

permisos retribuïts en cas d'alerta meteorològica, que diu la normativa laboral. L'Estatut dels Treballadors dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments. Inundacions, goteres i altres afectacions per pluges intenses. Què cobrirà l'assegurança? Cal mirar la lletra petita de la pòlissa, reclamant un termini màxim de 7 dies des de l'incident i, sobretot, recopilar fotos, vídeos i factures.

Rodalies anuncia que per motius sobrevinguts la línia R1 presenta disfuncions durant el matí. S'ofereix servei alternatiu de bus mentre es posa en funcionament la línia de forma progressiva al llarg del dia. Pimec celebra que s'ajorni al Verifacto fins a implantar factura electrònica per evitar duplicitats i ineficiències. La patronal de les Pimes diu que cal tenir en compte l'esforç de les empreses per adaptar-se. França i Alemanya proposen que la Unió Europea contrarresti aranzels o restriccions comercials amb mesures d'acció ràpida. Macron i Merz envien una carta a la Comissió Europea perquè es tingui en compte la proposta. El preu de la llum fregarà els 202 euros megawatt-hora de mitjana i marcarà el màxim d'aquest 2026. L'hora més cara serà entre les 9 i les 10 del vespre, amb 281 euros.

La farmacèutica Novcor compra l'alemanya Helm i preveu tancar l'any amb uns 200 milions d'euros de facturació. Arrenca la 7a edició d'un congrés que posa el focus en sectors emergents i estratègics de l'economia. L'esdeveniment compta amb 270 ponents, 50 sessions i experiències, com veure robots quirúrgics o bé humanoides. Aquesta 7a edició té lloc a Barcelona.

Sant Pere defensa la prudència i la flexibilitat laboral per a protegir empleats o clients quan hi ha alertes. El conseller diu que estudiaran possibles ajuts als comerços afectats pels aiguats.

La compravenda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. I anem a veure què passa a la resta del món. Les protestes d'estudiants a França, milers de detinguts i crítiques a l'actuació policial. Un jove de 15 anys ha perdut la mà en un institut. El descontentament de l'electorat d'Esquerra es dona ales al retorn d'un altre Bolsonaro al capdavant del Brasil. El desencís de la base electoral del president Lula da Silva, una part de la qual s'ha quedat a casa, i la capitalització del vot útil donen la victòria a Bolsonaro a la primera volta de les presidencials.

S'ha ajornat el primer concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Es farà dijous. Era la primera de les quatre actuacions previstes al recinte en el comiat del grup usonenc. I tot ha estat a causa de la previsió meteorològica.

Montserrat Torrent, la dama de l'orgue, continua tocant els 100 anys malgrat la seva sordesa. De fet, va oferir un concert a la Catedral de Lleida, on va tornar a demostrar que està en plena forma. Incertesa sobre el futur del centre de la UDL que investiga l'autoria d'obres d'art. La universitat estudia un nou encaix al centre d'art d'època moderna perquè no el veu rendible malgrat el prestigi internacional.

jove arpista valenciana Noelia Cotunà guanya el premi al Primer Palau 2026. El jurat destaca la seva maduresa, solidesa i claredat del so al costat d'una musicalitat refinada.

Andrés Iniesta inaugura a l'antic IMAX del Port Vell una exposició interactiva sobre la seva vida. Iniesta Experience, el juego interior, repassa en 8 sales la seva carrera i aborda la pressió i la salut mental. The Chemical Brothers, Badgie Ali i molts altres caps de cartell del Primavera Sound 2027.

Anem ara a repassar la premsa esportiva. La confessió d'Olmo que ha emocionat Croàcia. Aplaudiments de la premsa local. El futbolista del Barça i de la selecció espanyola dona un 2% del seu sou a Vukovar i Slavonski, com a mostra d'agraïment al país croat, on va començar la seva carrera com a futbolista professional. El Golden Boy més blaugrana, un gran favorit i una sorpresa a la llista definitiva. Ja se saben els noms dels 25 aspirants a guanyar el guardó del millor jugador sub-21 del món 2026. Hi trobem Pau Cubarsí i també Lamine Yamal. L'Atlètic de Madrid ja comença a fer-se'n creus. Julián Álvarez es devalua. És un dels jugadors de la Lliga que més valor de mercat ha perdut juntament amb Vinícius o Koundé. El gran botí del Barça, el clàssic, la milionada que es va generar al Camp Nou. El Barça va ingressar 1,3 milions d'euros en el clàssic femení contra el Real Madrid al Camp Nou, un rècord històric de la Lliga femenina. L'Espanyol visitarà el Sestao a la primera ronda de la Copa del Rei. Girona, Sabadell i Europa tenen desplaçaments a l'Aragó, mentre Manresa i Sant Andreu lliuraran el duel català. El Reus rep el Baracaldo i el Prat, si supera la prèvia, li toca el plat fort. Iniesta es pronuncia sobre ser entrenador del Barça. Diu que seria molt bonic. La resignació i desencantament d'Aitana després del clàssic. La jugadora catalana celebra la golejada contra el Madrid, però reivindica una lliga més competitiva. Titulars de la premsa esportiva de les últimes hores i els últims minuts. Medvedev desqualificat a Pequín per la pilotada a un espectador. El tenista rus ha quedat desqualificat durant el seu partit de semifinals contra Novak. Ha arribat el moment de la secció d'història musical que ens farà arribar a les 9 del matí. Tal dia com avui de l'any 1966 va néixer Fito Cabrales, cantant, guitarrista i compositor espanyol de la banda Fito i Fitipaldis. Us deixem amb aquesta banda i moltes gràcies. Que tingueu un molt bon dia.

0: Ferran Boquer.
1: Doncs vinga, som-hi. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a dimarts, dia 6 d'octubre de 2026. I aquí ara mateix engeguen 4 hores de ràdio en directe per compartir l'actualitat, l'entreteniment i la bona música. I tot aquí a través de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Al nostre portal web, calafell.tv, però també a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Salutacions del Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fan possible aquest programa, és el Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt, preparat. Engeguem ja mateix amb les dades del dia, les efemèrides musicals, el que celebren aquesta jornada, també amb la previsió del temps amb Josep Miró i l'actualitat amb els titulars del dia dels diaris digitals comarcals en les últimes hores. A partir de 2:15, Espai d'Actualitat, avui parlarem del projecte Arquivida amb membres de l'entitat Penedès contra el Càncer. Us ho explicaran en aquest temps d'actualitat a partir de 2:15 del matí. I a les 10 arriba l'Espai de Català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion, amb la Roser Ribas, que arribarà amb aquesta proposta literària a 2:15 del matí. El temps amb Josep Miró. Ens actualitzarem quan faltin uns 2-3 minutets per les 11 i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. I a 11:15 torna l'Astro d'Eva, l'espai amb l'Eva Gutiérrez. Avui no tindrem a la Pepa Barretines, per aquest motiu tindrem l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell a les 12 del migdia aquí en el Calafell Matí. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això i molt més, amb bona música, bones cançons, passarem aquestes 4 hores de programa d'aquest dimarts fins la 1 del migdia. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Dimarts, dia 6 d'octubre de 2026. Avui tenim altres celebracions per explicar-vos, perquè avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat. Es celebra cada 6 d'octubre aquest Dia Internacional de la Geodiversitat, una jornada proclamada per la UNESCO per donar a conèixer la importància de la part no viva de la natura. La geodiversitat inclou elements com les roques, els minerals, els fòssils, els sòls, les muntanyes, els rius i els diferents paisatges que formen part del nostre planeta. Tot aquest patrimoni geològic és fonamental pels ecosistemes i també per la vida humana, ja que proporciona recursos i ajuda a entendre com ha evolucionat la Terra. La jornada vol conscienciar sobre la necessitat de conservar aquest patrimoni i recordar que la geologia també té un paper important davant reptes com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o els riscos naturals. El lema d'aquest 2026 és la geodiversitat a la nostra porta, una invitació a descobrir el patrimoni geològic que tenim més a prop. I també en aquest 6 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Jornada dedicada a una visibilitat a les persones amb paràlisi cerebral i a les seves famílies. Aquesta condició afecta principalment el moviment i la postura i pot comportar diferents graus de necessitat de suport. La jornada busca donar a conèixer la realitat d'aquestes persones, defensar els seus drets i reivindicar una societat més accessible i inclusiva. També posa l'accent en la importància que les persones amb paràlisi cerebral puguin prendre decisions sobre la seva pròpia vida i disposar els suports necessaris per desenvolupar-la amb autonomia. La celebració va ser impulsada l'any 2012 per organitzacions especialitzades i actualment compta amb la participació d'entitats de molts països. Doncs avui, per sort, només tenim aquestes dues celebracions internacionals. Dic per sort, perquè ahir vam estar mitja hora explicant tot el que se celebrava. Sembla que ahir eren 6 o 7 celebracions internacionals o mundials. Això va com va. El que sempre tenim, sempre, sempre, sempre, són les efemèrides musicals, i que en tenim avui 4 concretament. Acostumem a tenir molts naixements, aniversaris, però avui tindrem un aniversari d'una mort, perquè el 6 d'octubre del 2020 va morir Eddie Van Halen, el guitarrista nord-americà d'origen neerlandès i un dels guitarristes més influents de la història del rock. Cofundador de Van Halen, juntament amb el seu germà Alex, va revolucionar la guitarra elèctrica amb una tècnica molt innovadora i un estil que va influir generacions de músics. En Van Halen va aconseguir grans èxits, entre els quals destaca Jump, una de les cançons més conegudes de la banda. Eddie Van Halen va morir als 65 anys, avui fa 6 anys, el 6 d'octubre del 2020.

Amb el guió i els àudios que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, el Fernando Pórtolas, tenim més efemèrides i més morts. I'm with you, my love. Perquè el 6 d'octubre del 2019 moria Ginger Baker, bateria anglès i membre fundador de Cream, una de les bandes més importants del rock dels anys 60. Baker va destacar per la seva manera de tocar, molt potent i innovadora, i per incorporar influències del jazz i del blues al rock. Al llarg de la seva carrera també va treballar amb músics com Eric Clapton, va participar en nombrosos projectes. Entre els grans temes associats a Cream trobem Sunshine of Your Love. Hem de dir que Ginger Baker va morir quan tenia 80 anys. Va ser el 6 d'octubre del 2019.

0: Ara sí, tenim naixements musicals.
1: Soldadito marinero, conociste a una sirena.
0: Perquè el 6 d'octubre del 1966 va néixer Fito Cabrales, cantant, guitarrista, compositor espanyol. Va néixer al País Basc, conegut principalment per ser el fundador de Platero y Tú i, posteriorment, Fito i Fitipaldis. Amb aquest últim grup es va convertir en una de les figures més destacades del rock espanyol, combinant rock, blues i cançons de caràcter més personal. Al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit alguns dels grans èxits del rock en castellà i avui, 6 d'octubre de 2026, Fito Cabrales compleix 60 anys i entre les cançons, Soldadito Marinero, aquesta que escoltem.
1: Por los mares

Gran cançó aquest, Soldadito Marinero, de Fito i Fitipaldis, avui que és l'aniversari de Fito. Anem per la quarta i última de les efemèrides d'aquest dimarts, perquè el 6 d'octubre del 1995, Shakira, la cantant colombiana, publicava Pies Descalzos. Va ser el seu tercer àlbum d'estudi i un dels treballs fonamentals dels inicis de la seva carrera. El disc va ajudar a convertir-la en una de les artistes més populars de la música llatinoamericana i va marcar el camí cap a la seva posterior projecció internacional. L'àlbum Pies Descalzos inclou cançons com Estoy Aquí, ¿Dónde estás, corazón? I Antología, temes que es van convertir en un dels primers grans èxits de la colombiana Shakira. Doncs anem a escoltar l'Estoy Aquí, aquesta gran cançó que recordem i que es publicava un dia com avui, el 6 d'octubre del 1995, amb la Shakira, primera cançó del matí, aquí, al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: En segons arribem a un quart de deu del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Anem per la meteorologia en aquest matí que comença, doncs, ben gris el cel, eh? La crònica d'en Josep Miró amb el temps farà aquest dimarts, també de cara a demà dimecres. Josep Miró, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 a la màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaloc, girant a garbí al vespre i fent que la mar hi domini el marejol. Per demà continuem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda i amb una temperatura que no variarà gaire i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, com dèiem, cel ennuvolat, força ennuvolat, i la temperatura ara mateix, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja de Masmel, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Moment d'ocupar-nos de l'actualitat de les últimes hores amb titulars, el més destacat, que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals. Anem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, Calafell mostra com quedaran els 6 blocs per 500 habitatges al costat d'un hotel de 5 estrelles. L'Ajuntament assenyala que 250 habitatges seran de protecció oficial. Els edificis seran més alts del que és habitual al municipi. Com dèiem, l'Ajuntament de Calafell ha publicat un dibuix de com preveu crear els 500 habitatges en el que ha de ser la connexió urbanística entre els nuclis de la platja i de Segur de Calafell, resseguint la C31. Us expliquem que en aquesta nova zona urbana també hi ha el poblat ibèric, on es farà un centre d'interpretació del món ibèric, així com l'antiga discoteca Louis Vega, que s'haurà de rehabilitar per destinar-la a un ús encara per determinar, i un hotel de 5 estrelles amb 450 habitacions i centre de convencions. L'Ajuntament defensa tots els projectes. Destaca que dels 500 habitatges de la nova zona, 250 seran de protecció oficial. Per al consistori, aquesta actuació és una de les principals operacions de creació d'habitatge protegit a Calafell. I sobre les pluges que van caure ahir dilluns, Cunit es recupera del xàfec que ha convertit carrers en rius i llacunes. Durant la matinada d'aquest dilluns van caure 30 litres per metre quadrat, 12 dels quals en només 30 minuts. Com dèiem, Cunit es recupera d'aquest xàfec de la matinada passada del dilluns, que va inundar carrers, va trencar arbres i va afectar la platja, a més de convertir una de les principals avingudes en un riu cabalós i inundar diversos trams de la C31. Al municipi van caure més de 30 litres per metre quadrat. A més, les capçaleres dels rius i rieres també hi ha hagut una precipitació intensa, fet que va agreujar l'impacte de l'aiguat. Durant tota la jornada d'ahir, els serveis de neteja i la brigada municipal van treballar per recuperar la normalitat un cop va deixar de ploure. De la plana de successos rescaten una mare i el seu fill atrapats per una inundació dins del cotxe sota un pont del Vendrell. Van poder ser rescatats sense patir ferides. Aquest pas sota la carretera és un punt perillós quan plou i s'inunda habitualment. També de la plana de successos roben els diners d'una excursió de jubilats de Calafell. Uns desconeguts van accedir al local de l'entitat i es van endur uns 19.000 euros. Els Mossos investiguen el cas. És el cas, el robatori que va patir el local de l'associació de gent gran de la platja de Calafell. En adonar-se del robatori a les instal·lacions de l'entitat, els responsables van avisar la policia local, que es va desplaçar fins a la zona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, els lladres van accedir per una de les portes de la seu de l'entitat i es van endur uns 19.000 euros, no es van emportar cap altre objecte. Els diners corresponien a la recaptació destinada en part a un viatge que els jubilats de l'entitat tenien previst fer i en part a un sopar. A l'excursió s'havia de desplaçar fins a Toledo, però ara la situació ha quedat en l'aire per la indignació d'alguns dels afectats. Anem a esdiari.cat, a la seva secció comarcal. En inundacions rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont de Comarruga. Mare i menor rescatats es van traslladar fins al cap del Vendrell per fer-los una revisió. I 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys amb 4 motos robades poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un trastell de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Els Mossos d'Esquadra van detenir 3 joves de 19, 21 i 22 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori o furt d'ús de vehicle després de localitzar-los amb 4 motocicletes sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc la tarda del dilluns dia 28 de setembre, quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement de la sostracció de 4 motocicletes de gran cilindrada en diferents punts de la ciutat. I també a Esdiari ens explica que el SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la regió sanitària del Penedès. Les assistències per intoxicacions van créixer un 1,8% el 2025 i formen part d'un total de 52.576 intoxicacions més ateses pel SEM arreu de Catalunya. I el nou model, el nou hotel de 5 estrelles de l'antic Louis Vega, preveu 300 llocs de treball a Calafell. El projecte, amb 450 habitacions i una inversió de prop de 100 milions d'euros, incorpora un palau de congressos i planteja una nova centralitat entre Calafell i Segur de Calafell. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, en plena de successos. Crema completament un camió a Santa Oliva que transportava bales de paper. Ha estat aquest dilluns al matí i s'han reactivat perquè una de les bales fumejava. Han estat 7 dotacions de bombers de la Generalitat que van treballar el diumenge a la nit en un incendi de camió a Santa Oliva. L'avís el van rebre cap a les 22:03 minuts i es van mobilitzar fins a la ronda de l'Albornàs, situada al polígon industrial de l'Albornàs.

0: penedès.cat fan una crida participant al programa Voluntariat per la Llengua al Vendrell. L'Oficina de Català del Vendrell ha posat en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'ús social del català a través de la conversa. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. I el Vendrell amplia tota la població al servei d'atenció psicològica gratuïta. És el projecte Escolta'm, que està adreçat a joves del municipi d'entre 15 i 30 anys. Després de 4 anys de funcionament, ara el servei s'amplia i es posa a disposició de qualsevol ciutadà més gran de 16 anys, canviant el nom a Espai Àncora. Són les notícies, són els titulars de les últimes hores, que repassem a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 24 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Tres minuts, ja arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera amb les notícies, que ens explicarà a partir de 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció.

0: d'acció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, a Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Molt bon dia, moment de l'espai d'actualitat, com sempre, cada dia aquí al Calafell Matí amb el Ferran Boquer. Avui volem parlar amb l'associació Penedès contra el Càncer. Tenim aquí a la presidenta i fundadora. Ella és la Silvina Lugones. Molt bon dia.
2: Bon dia, Mireia.
1: I també tenim aquí una voluntària testimonial que forma part doncs, d'aquest projecte, que és la Margarita Martos. Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Mireia.
1: Bé, doncs comencem primer de tot parlant per què esteu aquí avui, no? I és que celebreu aquest proper 7 d'octubre un acte d'inauguració oficial del projecte Arquivides. Explica'ns una miqueta de què consta aquest projecte.
2: Sí, moltes gràcies per estar aquí present, per donar-nos aquesta oportunitat. I bé, nosaltres comencem aquest projecte amb la voluntat d'acompanyar les persones afectades de càncer, principalment perquè aquest esport Arquivida, sí, el projecte es diu Arquivida i és, l'esport concretament és tir amb arc. Val? És principalment per evitar el limfedema que es produeix després d'una operació a les persones que estan afectades de càncer o també podria ser a les persones afectades de càncer directament.
1: Molt llavors, bé, seria una manera no, d'exercitar, no? De fer exercici també.
2: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important, quan patim aquesta malaltia.
1: On es farà la inauguració en concret? I explica'ns una miqueta què és el que teniu preparat per aquest 7 d'octubre.
2: Sí, el 7 d'octubre, que és demà concretament, a les 5:30, serà a la Pedrera de l'Escarnosa, i comptarem amb la presència de diferents parlaments institucionals, també de l'àmbit de l'esport, de la salut, i per acabar pues, tindrem un brindis de cloenda i ens acompanyarà un grup musical, uns cantants.
1: Molt bé. Explica'ns una miqueta doncs, per què neix, no? Quin és l'objectiu, per què neix aquest projecte Arquivida, no? Ens has dit que és per persones doncs, amb aquesta malaltia, doncs, perquè puguin integrar-se, però actualment quantes persones hi formen part?
2: Sí, més o menys són entre una 6 i 8 persones. Uh-huh. Comptem arribar a les 30. Contentes perquè ho podem fer aquí a Calafell. Estàvem fent a l'Arbós. Es complicava molt perquè moltes persones de Cunit, Calafell, el Vendrell, Comarruga, se li feia molt difícil pel tema del desplaçament anar-hi. Llavors fèiem un cotxe solidari i clar, anàvem les que podíem des d'aquí, que eren 4 o 5 persones, i allà ens trobàvem amb dos més. Llavors era bastant complicat i la veritat és que el fet de poder aconseguir aquest espai tan bonic aquí a Calafell i tan proper pues, facilita molt a les persones que volen participar en aquesta activitat. Uh-huh. També destaquem que també, o sigui, comptem amb la col·laboració del Club de Tir amb Arc del Baix Penedès, que ens facilita els monitors, els entrenadors, també amb l'entitat Linfedema Zero, liderada per el doctor Santos López, que uh-huh. és especialista, oncòleg, cirurgià especialista en càncer de mama, que ells ens assessora en tot moment, i també ell és entrenador d'alt nivell. Llavors, comptem també des d'un principi del projecte amb la Maria Pitar, que és esportista d'alt nivell, també és membre del seleccionat espanyol uh-huh. de tir amb arc, i sempre ens han estat acompanyant tots i la veritat és que és un esport molt, molt bonic. Uh-huh. Jo el primer dia, conto així ràpidament a la meva experiència personal, el primer dia que vaig assistir, uh-huh. Tenia un mal de cap, o sigui, a mi jo acompanyava les companyes, no? I jo tenia un mal de cap i, clar, el doctor Santos em va insistir de poder de participar. Uh-huh. Llavors vaig aprofitar... jo no volia, però al final me va convèncer, vaig fer la primera tirada i tal. Al final de la sessió ja no em feia mal el cap. M'encantava, o sigui, bueno. I me vaig enganxar, o sigui, i vaig continuar fent i m'encanta, la veritat. Sí.
1: I aquí tenim, com dèiem abans, a la Margarita Martos, que és voluntària testimonial. Doncs fa poquet, no?, que formes part de l'associació.
3: Molt poc.
1: Explica'ns la teva experiència.
3: La meva experiència, doncs, és curta, però molt, molt positiva. Vull dir, jo porto 2 mesos aproximadament vivint aquí a Calafell, i com a malalta oncològica, doncs, vaig pensar que havia de buscar un lloc on trobar companys, companyes que haguessin patit aquesta malaltia, i de seguida m'hi vaig posar en contacte amb Penedès contra el Càncer, i ara, doncs, la veritat, intento, doncs, això, estar a l'associació, posar el meu granet de sorra, integrar-me, que això per mi també és molt important, i integrar-me en un grup de persones que t'entenen, no?, que vens d'aquestes malalties que et deixa,
1: clar,
3: francament, tant físicament com emocionalment, que era el que deia la Silvina, no?, que a vegades no és només que tinguem una certa mobilitat o que vulguem fer un esport, sinó que a vegades emocionalment et costa també estar a l'alçada de la normalitat, no?
1: Clar, i entre vosaltres, no?, també, no?, contra més persones esteu i formeu part, doncs, clar, explicar la vostra experiència, no?, amb la malaltia del càncer, sí, i a recolzar-vos, no?, d'una amb l'altra.
3: Exacte. Molts
1: dubtes.
3: Sí, i a vegades no cal ni que expliquis, perquè només amb una mirada o amb un gest, un dia que tu tens una mica que estàs més, com més fluixa, i que penses, avui no arribo, però bueno, arribes, ni que sigui a mitges, i tens aquesta complicitat amb els altres, no?, de que dius, bueno, no estem sols, no estem soles, no?, i això és important.
1: Doncs hem presentat abans a la Silvina i a la Margarita, però acabem de rebre una incorporació ara mateix. Com es diu?
4: Mercè Martí.
1: Molt bé, Mercè, ets voluntària també?
4: Sí, sí, sí.
1: Explica'ns una miqueta el teu cas, també.
4: No, lo mateix, yo soy paciente de cáncer, los conocí a través de gente en común, me pareció maravilloso, yo lo he pasado, yo mi trance fue al principio muy malo, yo estuve mucho tiempo sin moverme de casa, de la cama al sofá, de sofá a la cama, entonces el volverme voluntaria me motivaba, al principio iba fatal, porque incorporarte a la vida cuesta. Pero no, me encantó la ilusión que le ponen, la colaboración, el motivo por lo que es, vamos, para mí es toda una ilusión.
1: I què li sembla aquest projecte, no?, Arc i Vida, on podeu fer, doncs, exercici i practicar el tir amb arc?
4: Me'n sembla molt bé, porque digo que yo soy de cáncer de mama y dicen que va molt bé, para això, pues, endavant, todo lo que sigui.
1: Millorar, no?,
4: millorar,
1: també,
4: sí, senyor,
1: el benestar que emocional,
4: sí,
1: també.
4: Sí, sí, sí, de veritat.
1: Silvina, aquí tenim, doncs, 2 persones que estan, sí, molt contentes de formar part de l'Associació Penedès contra el Càncer.
2: Sí, la veritat és que estem contentíssimes de que el nostre projecte pugui arribar també a les companyes que ho necessiten, però també que puguem arribar a més persones per aquí del Baix Penedès i l'Alt Penedès, i poder comptar, pues, també, que no ho he dit, però comptem també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell, que ens ha cedit aquest espai, propietària la família Sardà, també superagraïdes, i també agrair el suport de la Fundació PINAE, que ens ha fet una ajuda econòmica per poder comprar el material que necessitem per tirar endavant el projecte. O sigui que agraïdíssimes a tota aquesta col·laboració, aquestes aliances, no?, que hem trobat, hem aconseguit, i sinergies de col·laboració és importantíssim per poder tirar endavant avui en dia projectes tan engrescadors com aquests. O sigui, estem contentíssimes, la veritat.
1: Quantes sessions teniu previst dur a terme d'aquest projecte?
2: Sí, farem dilluns de 9 a 10 i quart, més o menys, i dijous de 4 a 5 i quart de la tarda, i diumenges de 9 a 10 i quart, més o menys. Llavors, el que farem és que dijous 8 d'aquí d'octubre, a les 4 de la tarda, totes les persones que estiguin interessades podeu venir i aquí farem els grups, val? Estarem allà amb el monitor, amb l'entrenador, farem llistes, explicarem tot el tema federatiu, el tema de les llicències i també el tema de l'assegurança. Nosaltres col·laborarem, o sigui, pagarem, farem efectiu el que és la quota anual a les persones de primera incorporació afectades de càncer de mama. Uh-huh. Aquesta serà la nostra aportació des de la nostra entitat.
1: Molt bé. Doncs, bueno, recordar que demà 7 d'octubre realitzeu la inauguració d'aquest projecte Arc i Vida. Sí. Imagino que és obert a tothom. Pot venir tothom que
2: vulgui.
1: Obert
2: a tothom, sí, perquè també ens agradaria poder obrir una línia comunitària també a persones que no estan afectades de càncer i que vulguin gaudir d'aquest esport.
1: Ja per acabar, com a voluntàries, sí, primer tu mateixa, què els hi diries, no?, als nostres oients, si estan escoltant aquesta entrevista, doncs, i jo sóc afectada de càncer de mama.
3: Jo concretament de càncer de mama, no, n'he patit altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val, perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? la participació, i a partir d'aquí, pues, que tothom s'animi a provar-ho. Tenir un club de tirar l'arc o tenir un lloc on te fer i practicar aquest esport no és fàcil. I aleshores és una gran oportunitat per Calafell i tot l'entorn.
1: Molt bé, molt bon missatge llançat.
3: Gràcies.
1: I en el seu cas, ja per acabar també, què els hi diria? Doncs vostè sí que és afectada de càncer de mama.
4: Però vull per la misma línia que va ella, que és la participació de gent con i sin nos ajuda a los que estamos. La dinámica, la vida, es que todo hace que fluya y va bien, y nos va bien, yo pienso que va bien a todos, y toda entidad y todo lo que saca en un pueblo, oye, remite y revierte en el pueblo también, va muy bien, y yo pienso que es una buena... Una bona causa.
3: Bueno, és un privilegi, la
4: veritat. Privilegi, sí,
3: perquè tirs de... O sigui, llocs on es practica el tir a l'arc no són habituals. Sí que, com deia ahir, ja tenim a l'Arbós, tenim a Vilanova, però vull dir, tenir-ho aquí és un privilegi.
1: Sí, la veritat. I tant que sí. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a totes tres i que vagi molt bé aquest nou projecte d'Arc i Vida aquí al municipi de Calafell.
2: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
4: I gràcies per l'altre vot.
2: Gràcies.
0: A Calafell Ràdio, actualitat, música i entreteniment al Calafell Matí. Aquí els clàssics. Ara també al Calafell Matí.

0: Recuperant cançons, recuperant música, que la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí, recuperant un d'aquells temes que ens porten directament a l'ànima del soul pop de principis dels 90. Aquesta cançó amb Kenny Thomas, Thinking About Your Love, estrejada el 1991, cançó que es va convertir en un dels seus grans hits del Kenny Thomas. Èxit a les llistes britàniques que hem recuperat perquè és música de la nostra vida, clar que sí.
1: Els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: 10 minuts i arribem a les 10 del matí en un moment. A partir de les 10, espai de català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell, del Consorci per la Normalització Lingüística. Abans la nova de Teddy Sims, aquest Perfect Man, que ja està sonant aquí a la sintonia del 107.9 de la FM. Cançons tranquil·les per començar aquesta jornada, per ser gris, aquest dimarts, dia 6 d'octubre.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Les 10 del matí, ara mateix un minut. Doncs vinga, som-hi, engeguem un nou espai de català tots els dimarts a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell. Molt bon dia, Moisès. Espera't que et pujaré el micròfon, perquè avui tenim tants convidats que avui hem d'obrir molts micròfons.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquí estem, una vegada més.
0: Doncs aquesta temporada tenim un format totalment diferent al d'altres edicions d'aquest espai de català. Recorda'ns una mica el funcionament d'aquest espai, sempre comptant amb participants d'aquests cursos de català.
1: Sí, doncs comencem sempre amb una pregunta per als oients relacionada amb el català, que durant la setmana poden anar contestant per WhatsApp. Després fem un petit concurs amb els nostres concursants, que són normalment alumnes, exalumnes, i també portarem voluntaris per la llengua, gent que participa amb nosaltres també. I és un test que els fem de preguntes ràpides i després una cançó que posem i preguntes relacionades també amb les preguntes, i recordem que també estem pendents de quins premis seran, però tindrem premis abans de Nadal tant per als oients com per als concursants que arribin a la fase final.
0: Ja ho anirem anunciant, això. Sí, en tot cas, el que farem és recordar la proposta que llançaves per tots els oients d'aquest espai de català. Recorda'ns el que feies, ens proposaves fa dues setmanes, que la setmana passada no vam tenir el programa.
1: Sí, fa dues setmanes era el neologisme de l'any passat, que era la paraula vespreig.
0: Vespreig.
1: Que seria el famós tardeo, que en català és vespreig, que crec jo que costarà d'incorporar.
0: Sí, són aquestes noves paraules que, mica en mica, anem normalitzant, que ja s'inclouen oficialment.
1: Exacte, en els diccionaris.
0: De la llengua catalana. Sí que és veritat que el tardeo tira molt, però la manera correcta...
1: Cacofònicament, despreig, costa més de dir.
0: Sí, i el tardeo és com molt popular, no? Sí. És molt col·loquial.
1: Cançons, ja, i tot.
0: Però no és correcte dir-ho en català, per la qual cosa, vespreig seria l'expressió
1: correcta. Sí, acabarà incorporant-se.
0: Llancem ja la pregunta... per aquesta setmana, vols? Pels oients?
1: Sí, fa dues setmanes vam posar la cançó d'Enganyar-te de la Ludwig Band, és que costa,
0: Sí, costa molt.
1: I hi ha un moment que diu, tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. En aquest fragment, perdó, n'hi ha tres castellanismes o tres barbarismes. Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. Dir-te, carinyo, estic bé, no volia preocupar-te. Però com s'escriu lo de més, com cabran a dins d'un WhatsApp les carícies i els petons que avui li he donat a un altre? En aquestes frases hi ha tres barbarismes. A veure si la gent els pot trobar.
0: Repeteix les frases?
1: Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. Dir-te, carinyo, estic bé, no volia preocupar-te. Però com s'escriu lo de més, com cabran a dins d'un WhatsApp les carícies i els petons que avui li he donat a un altre?
0: Doncs aquí hi ha tres barbarismes, a veure si els nostres oients són capaços de...
1: Un és difícil, un és complicat.
0: Doncs per participar en aquest espai, 647-751-883, 647-751-883 és el nostre WhatsApp, a qui ens poden enviar doncs aquesta o aquestes paraules que són barbarismes en la lletra d'aquesta cançó de la... Com es diu?
1: Ludwig Band.
0: Doncs vinga, tenim convidats, tenim participants d'aquests cursos de català. Anem a saludar-los perquè tenim a la Paola, el Guillermo i l'Hervé. Anem a saludar primerament a la Paola. Paola, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí una vegada més i gràcies per l'espai.
0: Gràcies a tu per participar. Recorda'ns doncs una miqueta els teus orígens i parla'ns doncs, actualment què és el que estàs cursant.
2: Sí, actualment estic cursant el nivell C1 de català i jo soc de Ciutat de Mèxic i ja porto vivint aquí a Catalunya 4 anys.
0: 4 anys, eh?
2: Sí.
0: I què tal? Vas prosperant amb això del català? Vas ampliant els teus coneixements? També la facilitat, no?, de parlar-ne?
2: Sí, la veritat que sí. He tingut oportunitat de practicar i aprendre una mica més i jo estic molt contenta perquè a mi el català m'agrada molt i representa molt per mi la llengua.
0: Quants anys fa que t'hi vas posar de valent per aprendre el català?
2: Des de que he arribat aquí, llavors... 4 anys.
0: 4 anys, eh? Des d'un principi ho tenies clar, que el que volies és, doncs, també aprendre la llengua que es parla aquí, on estàs vivint. Sí. Qui és el Guillermo?
3: Hola,
0: Guillermo, bon dia. Ets tu. Explica'ns també una miqueta com feia la teva companya, els teus orígens, des de quan i què estàs cursant actualment.
3: Crec que porto 4 anys estudiant català, potser, 3-4 anys.
0: I... Li pregunten al Moisés, eh? És a dir, ho ha de saber el Moisés i no el mateix.
3: No, que a vegades, sí, sí, com que menys, són divisions de trimestres i així...
1: Sí, clar, és complicat, no són cursos sencers, clar.
3: Estic sí, sí, retomant el català que, perquè vaig estar malalt l'any passat i soc de Madrid, porto a Catalunya 5 anys i... Enamorat de Catalunya, la veritat.
0: Enamorat de Catalunya. Totalment. Què tal se't dona això, un madrileny parlant el català? Bé, no?
3: A mi m'agrada.
0: T'agrada.
3: La veritat que m'agrada aprendre idiomes i fer-ho servir i m'apunto a totes.
1: Mm-hmm. Totes. No el parla d'intimitat només, el parla en públic.
0: En públic, eh?
1: Sí, sí.
0: Doncs ho fa força bé, el Guillermo.
1: Molt bé.
0: I l'Hervé, per descart, és el tercer i últim dels estudiants dels que ens acompanyen avui. Hervé, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: I tu explica'm també com feien els teus companys, d'on ets, quant temps aquí i què estàs ara mateix fent.
4: Jo soc francès, fa 3 anys i mig ara que estem a Calafell i... 2 anys i mig que faig el curs de català, que estudio el català.
1: 2 anys i mig o 3, ja. Bueno, 3, diu que 3 també. Vale,
0: eh? Veig que ho controla molt més.
5: Jo crec que...
0: Vostè molt controlats a tots 3, i suposo que la resta dels concursants, o en aquest cas dels estudiants.
1: No ho saben ells bé, els faria por.
0: Yeah. Hervé, tu ets francès?
4: Sí.
0: I què tal la teva relació amb el català? Perquè 2-3 anys et dona igual, el parles molt bé.
4: Sí, però 35 anys de... com marit a la meva dona, que és català.
0: Ah, amigo, aquí hi havia trampeta. És a dir, aquests 3 anys no són només... no. Clar, són estudiants, no? Però estudiant el català, volia dir, però també molts anys també practicant amb la dona, eh?
4: Bueno, practicant no tant, però ella...
0: Però bueno, suposo que de tant en tant i per l'orella quan... Clar, n'hi ha nens també que parlen el català per la qual cosa al final. A casa parleu ja el català o com parles tu?
4: Jo parlo francès als meus fills i la meva dona en català.
0: Em sembla molt bé. I entre vosaltres de tant en tant el català què? Surt o no?
4: Sí, a vegades, però...
0: A vegades.
4: Normalment francès perquè quan vaig conèixer la meva dona no parlava ni castellà ni català.
0: Clar.
4: Ni...
0: Molt bé. Actualment, quin és el curs que estàs fent?
4: El seu.
0: Tots 3 són el seu, eh?
1: Segon trimestre el seu fan.
0: Molt bé. Doncs ja els coneixem, els participants, els concursants, perquè el que es tracta és d'engegar ara mateix un concurs, Moisès.
1: Sí. No només fem preguntes del català, a vegades fem preguntes relacionades amb el consorci o amb la història de la llengua o amb anècdotes així. Llavors, són preguntes ràpides. El primer concursant, si l'encerta bé, si no, rebotem.
0: Ah, molt bé. I en quin ordre començarem?
1: Començarem amb Guillermo.
0: És a dir, que aniríem amb aquest ordre de les agulles
1: Guillermo,
0: en rellotge en aquesta taula.
1: Guillermo, Paola,
0: eh?
1: Llegbé.
0: Doncs vinga, jo, ara ja sabent la dinàmica d'aquest espai, he preparat una sintonia i tot pel concurs.
1: Que bé.
0: Ara no porteu auriculars, el Guillermo sí que em porta, però espero que... A veure, mira...
1: Sí,
0: és una miqueta
1: molt bé, crea tensió
0: per la qual cosa molt adient aquesta cinto del concurs de l'Espai de Català. Doncs vinga, tot teu, tot vostre.
1: Molt bé, doncs comencem amb Guillermo. La primera pregunta, que és, què vol dir exactament l'expressió ja has begut oli? A, ja vas borratxo, B, que tot anirà bé, o C, que la cosa ja no té remei?
3: Jo crec que la cosa ja no té remei.
1: Molt bé, sí, que la cosa ja no té remei. Paola, actualment s'utilitza molt l'anglicisme spoiler. Quina és la forma catalana recomanada? A, no podem dir spoiler, hem de dir revelació. B, és correcte dir spoiler. C, la gent que fa spoilers hauria d'estar tancada a Brians. O D, no podem dir spoiler, hem de dir avançament.
2: Ara estic una mica dubosa. Pot ser la B?
1: Sí, és correcte dir spoiler. Exacte, molt
0: bé.
1: El pas que no s'escriu com en anglès, no? Sinó que està ja actualitzat al català i és en B. Amb ella, amb accent obert a la O.
0: Segur que és una d'aquestes paraules com el vespreig, eh?
1: Sí,
0: que...
1: no sé quan es va incorporar, però...
0: De tant utilitzar-la, al final es normalitza.
1: Sí, tampoc crec que faci molt que es va incorporar, aquesta. La tercera seria per al Legbé, que seria... Aquestes de pronoms. Com substituir incorrectament el complement a la frase portaré les carpetes als professors. Els hi portaré, les hi portaré o els les portaré?
4: Jo diria... La sé,
1: molt bé.
0: Aquestes
1: les portaré, perquè normalment els catalanoparlants diríem o els hi portaré, o li portaré, no? O...
0: És que jo hagués dit la A. Per la qual cosa, disculpeu-me, em sembla que hauré de tornar a repassar les classes de català.
1: Aquestes preguntes és que ens equivoquem més els catalanoparlants que els que no ho són.
0: Exacte, jo els hi portaré. Sí. És la que jo hagués triat, però sí, en canvi hem de dir sempre. Els les portaré.
1: El és un comodí que fem servir per a tot.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Quantes coses aprenem també aquí.
1: Sí, com, tornem amb Guillermo. Quin era el significat de la frase feta anar amb el lliri a la mà? A, estar mig adormit, B, ser ingenu o ser anar elegantment vestit?
3: No l'havia sentit mai, però ser ingenu?
1: No. Ser ingenu, sí, sí? Molt bé.
0: Molt bé.
1: Anar amb el lliri a la mà vol dir ser ingenu. Paola, quin d'aquests mots vol dir carrer sense sortida? A, carreró, B, sortiment o C, atzucac?
2: Atzucac?
1: Sí, atzucac, molt bé.
0: Estem fent...
1: Aquesta era difícil, eh?
0: Molt bé, felicitats.
1: Sí, perquè és un grup de música que diem l'altre dia.
4: És com un curosac.
1: Bé, si algú diu que cal apretar el botó, quin és el verb català que hauria d'haver utilitzat? A, apretxar, B, prémer o C, pulsar?
4: Prémer.
1: Prémer,
0: sí. Molt bé. 6 de 6.
1: Molt bé. Guillermo, quina expressió no existeix en català? De pom a pom, A, B, de bat a bat o C, de gom a gom?
3: De pom a pom?
1: Sí, de pom a pom.
0: Molt bé.
1: Inventada. Aquí ja és difícil.
0: Vinga, va, anem a...
1: La primera llengua a Wikipedia va ser l'anglès. La primera que es va crear a Wikipedia. Quin lloc ocupa el català? Va ser la vuitena, la sisena o la tercera?
2: Jo crec que... el sisè.
1: No, rebot.
4: Bueno, el tercer.
1: Doncs. El tercer, sí. Wow. Va ser la tercera llengua després de l'alemany. L'anglès, l'alemany i després el català.
0: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Tots els fragments de mitjora, eh? Realment. Yeah. Guillermo?
3: Això requereix una mica, clarament, de quantitat d'articles o de què?
1: No, d'incorporar algun article, exacte. Algun article, va. El primer article que va incorporar a la Wikipedia. Gràcies. Sí. Okay. No, llavors aniríem amb l'Hervé, perdó. Yeah. Li toca a ell.
0: Encara que hagi fet el
1: encara
0: robot, encara...
1: Clar, li toca a ell la pregunta.
0: Sí, molt bé, endavant.
1: Llavors així anem... A quin segle trobem les primeres paraules soltes, no un document sencer, o frases inserides en documents redactats en llatí, les primeres paraules en català? A, al segle IX, B, al segle X o al segle XI?
4: Al segle X.
1: No, rebot.
0: Guillermo? Al IX?
1: Al IX, sí.
0: Molt bé.
1: Al IX, paraules, no un document complet. La següent per a Guillermo. Quin any va néixer el consorci? El 88, el 80 o el 92?
3: El 88.
1: El 88, sí. Molt bé.
4: Molt bé.
1: Paula, quants alumnes ha tingut des de la seva creació? A, 1 milió, B, 600.000 o C, uns 2 milions?
2: Pot ser 1 milió?
1: No, rebut.
2: No.
4: 2 milions.
1: Sí, uns 2 milions. Des del 88. Bé, quantes places va oferir el consorci el curs passat, el 25-26 en total? A, 140.000, B, 500 milions o C, 50.000?
4: M'agradaria dir 500 milions, però 140.000.
1: Sí, 140.000 en tot el curs. Sí, és el curs que crec que més places van oferir.
0: Molt bé.
1: Molt doncs, bé, llavors...
0: Ja tenim 12 preguntes, amb 12 respostes. Sí. En quina situació
1: ha quedat? Guillermo
0: ha quedat.
1: I Hervé i... Paula, malauradament, ha quedat desclassificada de moment. Ja veurem si hi ha opció de repesca més endavant.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: I si et sembla, el següent punt seria posar la cançó del dia i fer un parell de preguntes sobre ella, després molt ràpides.
0: Molt bé.
1: Que seria una cançó de Blau Mut, que es diu Pan, Bol i Sal.
0: L'escoltem, doncs. 1, 2, 3.

0: Doncs, de fet, d'aquesta cançó sorgeixen unes preguntes que amb la lletra, amb el fragment que hem escoltat, doncs ja podem...
1: Les farem per desempatar entre el Guillermo i l'Hervé. Llavors, la primera per al Guillermo. Quina expressió que representa la tranquil·litat apareix, però al revés? Sense calma, però sense pressa, amb bona lletra i a poc, o amb les butxaques a les mans?
2: Amb les butxaques a les mans?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Hervé, quins quatre ingredients formen la cançó?
3: Quin què?
1: Quins quatre ingredients formen la cançó?
3: Ai, amb blat...
2: Ja està mal tirat, eh?
1: Sí, sí que n'hi ha blat.
4: Sí.
1: Però... Més senzill, des del principi. I de...
3: Sal, pa i oli. Pa... Sal...
1: Oli sal, pa, i una beguda.
3: I... Aigua.
4: No,
1: Guillermo, una beguda.
2: Una copa de vi.
1: Vi. Aquesta jo crec que ni un ni l'altre, eh? I quin planeta es veu des del terrat?
3: Mart. Fàcil.
1: Mart.
3: Jo diria Venus, perquè m'agrada més, però és Mart.
2: I és més visible.
1: Sí, sí, Mart. Bé, és igual. Igualment, com la idea és anar acumulant concursants de cara a la fase final, jo crec que podríem passar els dos... I la Paola ja veurem si la repesquem més endavant, com anirem buscant a veure alumnes que vulguin tornar a participar. Molt bé, quedarien amb Guillermo i Hervé de moment. I la Paola, doncs, a l'espera d'una possible repesca, que diuen.
4: Vale,
1: molt bé, molt bé, molt bé.
0: De fet, cada setmana en aquest espai de catalans portaràs, doncs, això, participants d'aquests cursos.
1: Sí.
0: I, clar, i llavors això com ho anirem... fent, perquè hem d'anar cada vegada reduint els que siguin candidats seran, al premi, no?
1: Tots seran nous fins a cert punt, és a dir, arribarà un moment, calculo jo el novembre passar a finals de novembre, que intentarem que els que han vingut, ja els programes que quedin fins al Nadal, siguin només els alumnes que han passat a la fase final, per dir-ho així. I entre aquests fer una tercera de concurs i a veure aquí qui surt a més puntuació.
0: Doncs hem d'acomiadar, hem d'agrair al Guillermo, a l'Hervé i a la Paola, que ens hagin acompanyat en aquest espai de català, en aquest concurs. Gràcies per participar i per prendre-us-ho d'aquesta manera, amb tant d'humor i d'aquesta forma, fer-nos passar una bona estona. Doncs gràcies, que vagin molt bé els cursos i gràcies per venir a Calafell Ràdio. Gràcies a tu també, Moisès.
1: Molt bé, gràcies, Ferran.
0: Que vagi bé. Fins al proper dimarts. Adéu-siau.
5: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí.

0: I mira que al llarg de les 4 hores de programa, en aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio i Calafell.tv, passen moltes persones, però també moltes coses. I entre elles, escoltar bona música, bones cançons, com aquesta de DJ Night Affair, amb això que estem escoltant molt a les xarxes socials, i també aquí al 107.9 de la FM, One More Chance, DJ Night Affair. 10:24, fem una aturada, una pausa, tornem de seguida en un moment, també l'avanç informatiu.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
0: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh,
2: oh, oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Poc més de 2 minuts i arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimarts, avui dia 6 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens explicaran avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara els titulars del dia amb la Mireia Romaguera.
1: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca.

0: la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Ara mateix, en punt, 11:15, en un moment, amb la Roser Ribas, que llegim clàssics per descobrir. Abans, Don Goyet, una de les cançons exitoses i ballables de la cubana Camila Cabello.

0: Tornem una setmana més aquí al Calafell Matí amb la secció de la Rosana Rion, clàssics per descobrir què llegim. Un cop més ens acompanya la Rosana per descobrir o redescobrir un llibre, un autor, una autora que ens porti, doncs, a una altra època, potser. Què llegim avui, Rosana?
1: Avui parlarem de La dama del crim, d'Agatha Christie.
0: Agatha Christie. Quina obra en concret has escollit per parlar d'ella?
1: Doncs hi ha moltes molt famoses, però en aquest cas parlarem d'Amor al Nil.

0: Aquest llibre ha donat moltes pel·lícules, s'ha fet molt, molt, molt famosa aquesta història, però ens agradaria doncs, comprendre millor la teva perspectiva d'aquesta escriptora, la seva vida, la seva biografia, aquesta història en concret.
1: Doncs sí, ella va néixer el 1890 al sud-est d'Anglaterra i era d'una família de classe mitja-alta. Però després de la mort del seu pare va anar a estudiar a París i la seva mare va malaltir i li van recomanar que anés a Egipte i així ho van per millorar la salut de la seva mare i així ho van fer. Llavors ja des de molt joveneta coneix Egipte i per tant mor al Nil, quan després en parlem veurem que no només és un escenari sinó que és molt més perquè és un lloc conegut i estimat per Agatha Christie. Llavors es va casar joveneta i va esclatar la Primera Guerra Mundial i ella es va unir al cos d'infermeres. I hi ha un episodi estrany, que és que va desaparèixer un temps i ningú sabia on era, i va anar a rebre tractament psiquiàtric, però ho va fer com d'amagat. Després es va separar del marit, va viatjar molt, va anar amb l'Orient Express, aquí no? Tenim una altra obra, no? Que està situada a l'Orient Express i que també prové d'una experiència real seva d'haver viatjat amb aquest tren famós. Llavors va conèixer un arqueòleg amb qui es va casar i a qui va acompanyar a diverses excavacions arqueològiques. Llavors, la seva estimació per l'arqueologia, per Egipte, està contextualitzada en la seva vida en diferents moments i en diferents persones.
0: Com va fer aquesta obra, la Agatha Christie?
1: Doncs Mort al Nil es va publicar el 1937 i és una de les obres d'intriga més famoses d'Agatha Christie i està el seu famós detectiu Hercule Poirot, Hercule Poirot, no?, s'escriu, que és belga, que tenia tots la imatge a través de les sèries, etc., de com és un bon vivant, que era de menjar, que és molt educat, molt sofisticat i molt observador, evidentment, no? Llavors, aquí es tracta de l'assassinat d'una hereva que s'acaba de casar i fa un creuer pel Nil, on coincideix amb Hercule Poirot. I la trama és interessant perquè comença amb un triangle amorós, no? És a dir, hi ha una promesa i la seva millor amiga, que és la que al final és la que es casa amb el promès, i va fer aquest viatge i llavors arriba l'amiga que no s'ha pogut casar, no?, la que ha sigut rebutjada, i els comença com a assetjar, no?, els comença a perseguir, els vol fastiguejar la lluna de mel, no?, i finalment l'esposa, no?, doncs és assassinada. Aquí Poirot pateix perquè ella veia com hi havia indicis de que això podia passar i no va poder evitar. I llavors doncs, es va comprometre a resoldre el crim. L'última versió és de Kenneth Branagh i bueno, la Gal Gadot està preciosa amb aquesta esposa rica i no, tan guapa. I és una història doncs, d'amor, de gelosia, de revenja, d'aparences enganyoses, no?, que omple el misteri. I a la vegada el viatge pel Nil, no?, el Nil és com un personatge més perquè ja doncs, van aturant-se a veure diferents temples, etc., i viant com diferents situacions a diferents llocs i ho fa una lectura molt amena i molt interessant.
0: També m'agradaria destacar, Rosana, doncs, aquesta part creativa, no?, de l'escriptora per crear aquest tipus d'històries. Són misteris a resoldre, i no tothom té la capacitat de crear una història i poder, doncs, engegar un entramat en el qual el lector es vegi desubicat d'alguna manera perquè no sap ben bé el que està passant, no?
1: Sí, això és cert. A més, és molt participatiu, no? Perquè tu intentes veure qui pot ser, tens una suposició, després la canvies, no? I aquí llegiré una petita cita del llibre, que és molt interessant, sí, per veure com s'organitza ella, perquè diu... Bé, llegiré aquí un petit text, una cita, que explica una mica el punt de vista de Poe, però sempre són els detalls que no encaixen els més significatius. Des del principi vaig adonar-me de com d'important era que la pistola hagués desaparegut de l'escena del crim. Sabia que havia de significar alguna cosa, però només fa mitja hora que m'he adonat de què era. No? Llavors, el lector, amb les pistes que té, pensa, a veure si jo també ho puc resoldre, no?, una part. I és, no és només una història interessant de llegir, sinó que participes intel·lectualment del procés. Que absurd és anomenar joventut l'època de la felicitat. La joventut és l'edat de màxima vulnerabilitat. No? Perquè sempre està idealitzada la joventut com... No? Tothom vol ser jove, ara encara més que a l'època, perquè... però aquí ja es veu que també ens oblidem de que és una època on som molt vulnerables, no? Quan som joves i tenim poques eines per desxifrar el món i per defensar-nos.
0: Molt bé, Rosana, doncs ens has parlat de molts temes que parla aquesta obra, però ens agradaria sobretot saber per què hem de llegir o rellegir o redescobrir a Agatha Christie.
1: Bé, jo crec que és un clàssic de la intriga i del misteri, i és un clàssic dins de que hi ha assassinats, no?, i tot això, blanc, diríem, no?, perquè cada cop la novel·la negra s'ha tornat... més dura, no? S'ha anat encrudint fins a nivells ja de molt gore, diguéssim, no? De molta crueltat i a vegades no ve de gust, encara que vulguis seguir, doncs, l'argument de qui és l'assassí, de què ha passat, a vegades per mi, no? Potser sóc jo que no... Però hi ha un excés de crudesa, no? I en canvi, si tornem a Agatha Christie, tornem al plaer més intel·lectual i més... de gaudi, d'intentar esbrinar la veritat.
0: Ja arribem al final d'aquesta secció de clàssics per descobrir, que llegim amb la Rosana Rion. Moltes gràcies per estar aquí de nou.
1: Gràcies.
0: Ens pots donar alguna pista del següent autor o autora que portaràs aquí a Calafell Ràdio?
1: Sí, doncs el següent autor o autora serà... Bueno, serà una autora, serà Emily Bronte, i parlarem de Cims borrascosos, de Wuthering Heights.
0: Molt bé, doncs fins la propera setmana. Rosana, gràcies.
1: Adéu.
2: Aquí els clàssics.

0: Hem marxat fins al 1990 per recuperar cançons com aquesta que en el seu moment van ser tot un èxit. I've Been Thinking About You, del 1990, amb els London Beats. Amb això arribem a les 10:47 minuts. Seguim compartint aquest matí del dimarts, avui dia 6 d'octubre de 2026, compartint l'actualitat, l'entreteniment, bona música, bones cançons i també la música de la nostra vida, els clàssics a la ràdio.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Anem camí de les 11, però tenim més cançons de l'actualitat, com aquesta del Jason Derulo amb Melody i amb DJ Goja. Això que ha sonat durant tot l'estiu continua sonant aquí a la ràdio. Es diu Mi Chico.

0: temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: On a Sunday in a cafe, and all you did was look my way, and my heart started to race.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs avui, un minutet abans, tenim el temps, la previsió meteorològica, anem a actualitzar-nos. Amb Josep Miró ja es faran el telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui dimarts, un altre dia de cels grisos, però també amb avisos per possibilitat de nous ruixats.
1: Sí, ja els veiem, eh? Ja estan pujant paral·lels a la costa, com bé vostè acostuma a ser normal tots aquests dies d'aquest episodi. Ara ja estan a la zona del Baix Camp, en ciutadans pujant per la costa i content que ens poden arribar al voltant de les 12 de migdia, aproximadament. Són reduïts en quant a extensió geogràfica, tot i que hi ha algun cor més actiu amb colors vermellosos al radar. Per tant, sí que hi ha situació de possibilitat d'alguna pluja o ruixat intens, però serien de curta durada i, per tant, no han de generar els problemes que han pogut generar en algunes zones dels aiguats de les precipitacions d'aquesta darrera setmana. Per tant, situació d'inestabilitat, cel tapat pràcticament tot el dia i amb possibilitat doncs, de pluges i ruixats a partir de migdia, sobretot, i fins a mitja tarda. Després es podrien allunyar a mitja tarda i obrir-se alguna clariana. Amb unes temperatures que avui han pujat, s'han situat en els 19 graus, però ara amb la manca de sol i amb aquesta humitat li costa de pujar la temperatura i amb prou feines hem arribat als 21. Per tant, comptàvem que la màxima ens podria estar entre els 23 i 24 i de la manera que va, si arriba als 23 ja seria molt, o fins i tot una miqueta per sota, això sí, amb humitat alta. Vents en conjunt, en calmats o febles, generalment de Garbí, que faran que la mar hi hagi marejó, però molt proper a la maró, amb onades de 40-50 centímetres. Per demà esperem que el temps continuï en aquesta situació d'inestabilitat. De mica en mica vol anar a la baixa, però no acaba de ser net. I demà esperem que fins a mig matí tinguem núvols i clarianes, amb alguna ullada de sol, però poques, i ser el més ennuvolat entre mig matí i mitja tarda, quan podem tornar a tenir noves pluges i ruixats irregulars, locals, de curta durada i de poca extensió geogràfica, i a partir de mitja tarda desapareixerien i es podria obrir alguna clariana. Hem d'esperar que demà la temperatura no variï gaire i estigui entre els 19 o 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Ben sembles amb una miqueta de mestral al matí, de Garbí al centre del dia i tornant a entrar el mestral al final del dia, amb una situació marítima dominada pel marejol augmentant a menor al final del dia. I de cara a dijous, sí que ja parlaríem d'un canvi de temps més estable, domini del sol, amb algun nuvolet a la tarda, i temperatures nocturnes, sobretot, més baixes. I també el que baixarà, i notablement a partir de dijous i dies posteriors, serà la humitat, ja que entraran vents de component nord i nord-oest i faran que l'ambient doncs, sigui molt més sec i amb un canvi d'aires del que hem tingut els darrers dies.
0: Seran aires més freds, entenc, no? Si venen del nord?
1: Més freds, sí. Tampoc no veiem molt aire fred, però baixen les temperatures mínimes, sobretot. El dijous estarien entre els 16 i els 22 o 23 graus. No baixen gaire les màximes. I de cada divendres i dissabte, les mínimes sí que podrien baixar fins i tot per sota dels 15 graus. Però les màximes sempre estarien per sobre dels 20 o 22.
0: Molt bé, doncs anirem afinant aquesta previsió al llarg que va passant la setmana amb aquest espai del temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep, per la informació i fins demà a aquesta hora.
1: A vosaltres, fins demà, adeu-siau.
0: Adeu-siau, bona tarda o bon dia i una abraçada.

0: Doncs ara mateix, les 11 en punt del matí. Vinga, anem per més sintonies. I els dimarts, sempre que tenim programa, que no és festiu local, tenim el privilegi de capbussar-nos dintre de sota el blau per descobrir, per anar parlant amb la Berta Marcet de la Biodiversitat Marina. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com va la setmana? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Aquests contrastos de temperatures...
1: Mirant al cel tota l'estona.
0: I mirant al cel, i amb el cap sempre sota el blau.
1: Sí.
0: Què farem avui? De què parlarem?
1: Doncs avui parlarem d'un animal que va viure a les nostres platges durant mil·lennis, fins als anys 70. Un animal que, malgrat la seva carona, va ser declarat alimanya i que, malgrat el seu bon caràcter, es va convertir en una presa fàcil. Avui parlarem dels pinípedes de la família dels fòssids, el Monachus monachus, que és la foca monjo.
0: La foca monjo... Mm. Va desaparèixer en els anys 70?
1: La foca monjo, n'hi havia moltes al Mediterrani, de fet. O sigui, les van declarar plaga, perquè n'hi havia moltes. Han conviscut amb nosaltres durant molts anys, durant segles, mil·lennis. Han estat aquí fins fa 4 dies.
0: Per què van desaparèixer?
1: Bàsicament va ser perquè la pesca industrial... a finals del segle XIX va començar la pesca industrial i els pescadors van trobar que hi havia menys peix, que hi havia, i van culpar les foques d'això. I aleshores les van declarar plaga i alimanyes, i el govern donava recompenses a tothom que portés cadàvers de les foques, que pots comptar, imagina la situació en què la gent va començar a caçar-les a cops de pals, a trets, a ofegar-les, i van acabar pràcticament amb la seva existència en aquells moments. I per rematar, als finals de... quan va començar el boom turístic, als anys 50-60, clar, aquestes foques viuen a les platges, vivien a les platges. I les mares, les seves cries, les tenen durant 4 mesos, les amamanten. Mm. I durant aquests 4 mesos les cries han d'estar a la platja mentre que la mare se'n va a caçar per menjar i alimentar-se. Doncs, a l'ocupar les platges amb edificis, hotels, turisme, les foques es van veure relegades, les poques que quedaven es van veure relegades a penya-segats, coves, zones on, escarpades on no poguéssim arribar nosaltres. I al portar les cries durant aquests 4 mesos a dintre de coves, es van trobar que aquestes coves s'inundaven, doncs, per les pluges, per les marees, per les tormentes, i les cries morien. I això va ser pràcticament allà el seu final de la foca monjo al nostre país.
0: Per què foca monjo? Sabem per què? A veure, jo potser et pregunto i ja em diràs, i no ho sé, però monjo per què?
1: Diuen les llegendes, perquè clar, hi ha diverses teories,
0: sí,
1: que és perquè la foca, com que té el cap així petitet i és molt suda del coll, doncs des de lluny sembla un monjo, així amb tota la, com si portés la túnica, de la, no sé si es diu túnica, del monjo, doncs és això.
0: Hmm. Monachus monachus.
1: Monachus monachus.
0: Aquest és el nom científic
1: de l'espècie.
0: A mi és una, sí, és una espècie, és un animal que em trasllada una certa tendresa. No sé si seria capaç d'acostar-me gaire. Quin seria el caràcter d'aquests animals?
1: Mira, de foques, la majoria de les foques viuen en zones polars, prop dels pols, en zones d'aigües fredes. Però hi ha tres espècies que són d'aigües més templades. Una seria aquesta, la foca del Mediterrani, una altra seria la hawaiana i una altra la caribenya. El que diferencia aquestes tres espècies de la resta és la seva docilitat. Són molt dòcils, bueno, precisament per això també va ser tan fàcil caçar-les, perquè eren molt dòcils. A part de que també muden la pell i bueno, i això, viuen amb aigües més templades. Aleshores, d'aquestes tres espècies, de la hawaiana queden 1.600 exemplars només, i gràcies a polítiques de conservació han aconseguit estabilitzar la població d'aquestes foques. Després està la foca monjo, que queden 700 exemplars.
0: Compte.
1: D'aquests 700 exemplars, uns 250-300 estan a la costa de Mauritània, que no estan al Mediterrani, sinó que estan a Cap Blanc, per orientar-nos a estar a prop de Fuerteventura, de les Canàries. Mm. I després estava la foca caribenya. De les tres espècies, només queda una, perquè la caribenya ja del 2008 es va declarar extinta, oficialment.
0: Quina llàstima.
1: Sí, és això. Com que són tan dòcils, no, és fàcil caçar-les, és fàcil apropar-te amb elles, perquè no fugen, no ens veuen a nosaltres com a depredadors i no s'intenten defensar.
0: D'aquestes que queden aquí en el Mediterrani, ara mateix, on les podem trobar? Perquè em sembla que hi ha un projecte per tornar a portar-les cap aquí.
1: Sí, exacte. O sigui, ara mateix tenim... Fora del Mediterrani, la població més elevada,
0: sí,
1: que seria aquesta de Cap Blanc, que és una colònia estable en la que tenen molts biòlegs estan allà controlant aquesta població, tenen gent vigilant que no s'apropi ningú. Per accedir a les coves maternals han de baixar fent ràpel als biòlegs i tenen vaixells mirant que no vagi ningú a caçar-ne. O sigui, a aquests nivells estan. Després, a Portugal hi ha una altra colònia petiteta d'uns 40 individus que també l'estan vigilant. I després, dintre del Mediterrani, tenim entre el mar Jònic i el mar Egeu, o sigui, tot el que seria Turquia, Grècia, Albània, Croàcia, en totes aquestes zones hi ha petites colònies d'entre 10 i 15 individus que, més o menys, doncs, van visquent. Què passa? Que ara volem recuperar, no?, aquests animals que, la veritat, estem en deute amb ells, perquè ens els hem carregat. O sigui,
0: evidentment.
1: Els hem exterminat, els hem fet de tot. I hi ha diversos projectes. El que és més imminent és que ja l'han anunciat, que a través de la Generalitat volen fer la reintroducció de la foca monjo a Cap de Creus, perquè era una de les zones on hi havia més foques. De fet, quan van començar a desaparèixer, els últims individus que es van veure eren a Cap de Creus, que l'últim que es va veure va ser el 1975, que justament va coincidir, quan es va veure l'últim individu a Cap de Creus, quan es va declarar espècie protegida. O sigui, una mica massa tard ja, perquè ja no
0: quedava res.
1: A les Balears, a Mallorca, també n'hi havia moltes. De fet, allà li diuen el vell marí. I els últims registres que hi ha és de la Guàrdia Civil, que va caçar un mascle al 53 a trets. Hi ha fotografies allà exposant-lo. I a la mateixa setmana es va quedar enganxada una femella prenyada a unes xarxes de pescador, i llavors suposen que va ser quan va desaparèixer l'última parella reproductiva de les Canàries. Pensa que les foques són mamífers i han de pujar a la superfície a respirar. Si es queden enganxats a les xarxes de pescadors, doncs no...
0: No tenen aquesta possibilitat i moren ofegades.
1: Moren ofegades, sí. I bueno, aleshores el que volen... Ah, i una altra, les últimes colònies també que hi havia importants era al Llevant, a Cabo de Gata. Fins als anys 80 encara hi va haver alguna colònia. Aleshores, dintre d'aquests llocs, que són els que es té registre que hi havia presència, que estava fora de les platges, han decidit fer diversos projectes de reintroducció. El de Cap de Creus, aprofitant que és una reserva natural, volen fer un projecte conjunt amb les Balears, amb Cabrera, que és una altra reserva natural, i així buscar... L'any que ve començaria aquest projecte en marxa, ja comença l'any que ve, és el mes nou. Començaran a buscar coves maternals on els cadells puguin estar durant 4 mesos, en les que no s'inundin quan plou i hi ha marees, que la gent no hi pugui accedir, i que tinguin petites piscines naturals en les que les cries puguin aprendre a nedar i les mares els puguin ensenyar a pescar i això. I la primera fase del projecte, que és la que comença l'any que ve, és aquesta. I llavors volen fer un pont entre Cabrera i Cap de Creus, pensant en que les foques poden anar d'un lloc a l'altre i que no quedi una colònia estancada. Aquestes foques el que farien és agafar-les de la costa de Mauritània, on hi ha aquesta colònia tan gran, agafaran individus d'allà i els portaran cap aquí.
0: Però... Entenc que exemplars mascles, exemplars femelles, o femelles ja embarassades, o com serà una miqueta?
1: Exemplars mascles i femelles, perquè viuen en format harem. Viuen en colònies, petites colònies, i hi ha un mascle amb diverses femelles reproductives.
0: Vaja.
1: Llavors, que sí.
0: Posa les botes, el senyor mascle.
1: Es posa les botes, sí, sí. I clar, s'ha de tindre en compte que la colònia que ja està pla més gran és aquesta de Cap Blanc i estan una mica preocupats perquè si passa qualsevol cosa, de fet hi ha unes algues que són tòxiques per elles, doncs que si hi ha una marea d'algues aquestes es pot morir tota la colònia.
0: Clar.
1: I el que volen fer és fer reintroducció en zones en les que saben que abans vivien les foques i que allà podrien sobreviure. Llavors, a part de la de Cap de Creus i Balears, en aquesta mateixa de Cap Blanc, volen fer reintroducció també a les Canàries, a illes de les Canàries, a reserves naturals, de manera que també es faci un pont reproductiu, de manera que si ja passa qualsevol cosa, no contaminació o això de les algues, puguin anar cap a elles mateixes, puguin anar cap a les Canàries i a Fuerteventura. I després també estan veient que aquest estiu, per exemple, s'ha fet algun avistament per allà a Cabo de Gata. I de tant en tant en van veient d'avistaments en aquella zona, que de fet va ser l'última en la que hi va haver animals en allà visquent. Per tant, estan pensant també de fer per Múrcia i Alacant zones de reintroducció. Però aquests projectes estan encara en procés de formació.
0: Entenc que d'aquesta manera es volen corregir errors del passat i també evitar que aquesta espècie doncs, arribi a estar en perill d'extinció, no? de que pugui desaparèixer. Parla'ns una miqueta també de l'espècie que mengen, deies del comportament, que són molt dòcils, són amigables.
1: Sí. Aquestes, les foques mengen uns 20 quilos cada adult, menys uns 20 quilos de peix diari. Hmm. Això va ser un dels factors que els pescadors deien, perquè, clar, els hi trencaven les xarxes o a vegades se'ls hi quedaven enredades a les xarxes, que és quan es morien, i llavors els pescadors no els agradaven les foques, òbviament. Mengen també pops i crustacis. I viuen en colònies, llavors viuen... El seu hàbitat natural són les platges, però com que ja les hem relegat, perquè les platges ja estan ocupades per nosaltres, doncs el que farem és això, buscar zones de coves i això. Llavors viuen a sobre de les roques, a dintre de les coves, i de tant en tant migren. Suposo que són mascles que marxen de la colònia, que es fan adults, i llavors ja marxen a veure on poden anar, com que hi ha trobar noves femelles, a veure si les troben.
0: Doncs un projecte força interessant, el d'aquesta foca... Monjo, eh?
1: Sí,
0: que és el nom que les coneixem, o almenys se les coneix d'aquesta manera. Deies que les del nord, les que viuen en aigües més fredes, són totalment diferents.
1: Sí.
0: No sé si tens pensat parlar-ne més endavant, però el comportament, a diferència de les que tenim més properes, quina seria la diferència?
1: Home, ja...
0: Aquelles fan més respecte o què?
1: Sí, sí, fan més respecte. De fet, hi ha una que és la tigre d'allà de l'Antàrtida, que aquesta se li té bastanta por. Menys sí. Un submarinista que fa poc ha documentat que li va portar un cap de tonyina perquè de regal, com a ofrena,
0: sí.
1: Aquestes són bastant violentes. No estan acostumades a l'home, viuen en ambients molt més inhòspits, en les que han de sobreviure, i per tant poden ser més violentes. Sí, sí. Aquestes són molt dòcils, no té res a veure el caràcter d'unes amb el de les altres.
0: A vegades hi ha països que existeix la caça furtiva, no?
1: Sí.
0: D'aquests animals, jo no sé en quin moment es troba doncs, aquest perill per aquests animals.
1: A veure, encara hi ha zones, com els sabem els inuits, no? Que encara cacen, però ho fan d'una manera sostenible, perquè ells tota la vida han conviscut amb elles, amb les foques. De fet, les utilitzen com a aliment, utilitzen els seus greixos i utilitzen les seves pells, que és el mateix que fèiem nosaltres. Nosaltres, quan convivíem amb les foques, també les utilitzaven com a aliment, i l'oli, el greix que tenen, servia per les làmpares d'oli, perquè les làmpares d'oli amb altres olis fan molt de fum i amb el greix de la foca doncs, en fa menys. I la seva pell s'utilitzava per fer sarrossos, per fer coixins, per fer altres coses. Aleshores, jo crec que ja ha canviat tot bastant. Que estan protegides la majoria d'elles, perquè estan... És que al final ocupem molt espai nosaltres. Mm. I no només físic, sinó que també els agafem molt aliment. No tenen tant accés, a l'aliment com abans.
0: L'escalfament del planeta, el canvi climàtic, pot ser una amenaça per aquests animals? Tant els que viuen a les zones fredes com les que viuen o viuran aquí, a la nostra costa. Ara que tenim el mar cada dia més calent cada any, doncs estan registrant temperatures més elevades. Això pot arribar a ser un perill per l'espècie?
1: El canvi climàtic al final acaba sent amenaces i oportunitats. Amenaces als que viuen en zones que són pols, o sigui que són amenaces. No sé si heu vist imatges d'aquestes que estan les foques o morses o llops marins.
0: Sí.
1: A sobre de blocs de gel petitets, que cada cop són més petits.
0: Clar, i van surant,
1: i que, per tant, pels depredadors és més fàcil caçar-les. Les orques, per exemple, hi ha unes orques a l'Antàrtida que han après a caçar-les, provocant onades en aquests blocs de gel. I que si cada cop són més petitets i hi ha més blocs de gel, doncs sí, són preses més fàcils. Que hi ha aigües més templades en altres llocs? Espero que, ja que els hi ha anat tot en contra, que això a veure si pot ser una oportunitat per a aquestes espècies.
0: Doncs aviat tindrem aquestes poblacions més a prop de casa nostra, aquestes foques monjo, que a simple vista semblen amigables, semblen simpàtiques. El que deia abans, jo no m'acostaria gaire, no cal. Jo me les miro des de lluny, perquè, a més, estiguem, tant les foques com jo, estiguem més tranquils.
1: Sí, ben fet, perquè ja veus que no ens hi podrem apropar. Amb moltes ganes de veure-les, imaginant-me conviure, imaginant navegant i veure una foca per allà que apareix casualment, però no ens hi podrem apropar, almenys al principi.
0: Aquests projectes de recuperar aquestes espècies que han desaparegut o estan en perill d'extinció, mica en mica, doncs sort, no?, que anem prenent consciència i que estan treballant, doncs, per reintroduir-les i recuperar-les i estan treballant perquè no desapareixin.
1: Menys mal. I és complicat, s'ha de fer una feina de conscienciació, sobretot a la part pesquera, perquè, clar, ara ens trobarem tot un sector de pescadors que fins ara no convivien amb les foques monjo i potser es trobaran en què algunes els hi trencaran xarxes. Aleshores, el que es farà és involucrar tots els pescadors de la zona perquè també facin avistaments de les foques, perquè vagin fent avistaments, o sigui, involucrant-nos dintre del projecte. Se'ls hi donarà unes xarxes de pesca en les que les foques no es poden quedar enredades, i, a més, si alguna vegada se'ls trenca alguna cosa, tenen algun problema amb les foques, doncs se'ls farà compensacions econòmiques en aquest sentit.
0: També,
1: a veure si d'aquesta manera,
0: clar,
1: aconseguim.
0: També cal reeducar una miqueta la ciutadania en general, no?, per respectar-los i per mirar-nos aquestes espècies des de lluny.
1: Exacte.
0: I no apropar-nos.
1: Sí.
0: I sobretot no causar-los mal.
1: Poder disfrutar d'ells i que visquin amb nosaltres una altra vegada.
0: Doncs Sota el Blau és l'espai que parla de la biodiversitat a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, amb la Berta Mercet. Berta, molt bona setmana, t'esperem aquí dimarts vinent. De què ens parlaràs? Ens pots avançar alguna coseta?
1: Tinc un parell de dubtes, no sé. Ja veurem a veure de què parlem.
0: Ho desvetllarem d'aquí una setmana.
1: Exacte.
0: Gràcies, Berta.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: Així de romàntics, i amb aquesta col·laboració han tornat Karol G i Bruno Mars juntets amb això que es diu Still.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais, i tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: 11 i 22, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Ara no, no toca recuperar aquesta cançó, sinó aquesta altra, amb Sant Giovanni i Aitana, el Mariposas.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya. El govern.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, abans informatiu.
3: 2 minuts i mig, arribem al punt de 2:15. Moment per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat.

0: Doncs ara mateix en punt, són 11:45 del matí. Som a dimarts i cada setmana en aquest punt horari, sempre que tenim programa, tenim Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Eva, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: Estàs bé?
1: Estic bé, estic ochentera avui.
0: Back to the future.
1: Sí.
0: Total.
1: Sí, sí. Sí, és que em volia treure anys, perquè avui és el meu cumple.
0: Sí?
1: Sí.
2: Anys i anys, per molts anys.
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies.
0: És per això aquest canvi de look?
1: Sí, me l'he canviat perquè he vist que m'estava posant anys i dic, vinga, va, me'ls trauré una mica. Si tallant-me el cabell, me'n trec 2 o 3 anys.
0: Vols dir que t'has tret alguna cosa per del cabell?
1: Sí, no, perquè aquest tall, doncs, afavoreix una mica. Sí? Tu no saps perquè no tens molt de cabell, però...
0: Perdona,
1: ah, no, sí que tens, sí que tens.
0: Jo de cal poc, Jo sóc dels pocs que els hi queda
1: cabell. És veritat, és veritat.
0: Tinc mata i haig d'anar cada 3 o menys... 3 setmanes tallant-me el cabell.
1: Més.
0: No, no, no. Què tal? Quants anys fas? Es pot dir això per antena
1: sí,
0: o què?
1: Sí, 43.
0: 43?
1: 43.
0: Em prens el pèl?
1: No. No.
0: De veritat, que fas 43?
1: T'ho juro.
0: No, no, no.
1: Soc del 6, del 10, del 83. 43 anys.
0: Tu no fas 43 anys.
1: Bueno, pues gràcies. Ara diràs, no, fa 52.
0: No. De veritat?
1: De veritat, tot.
0: Doncs els portes molt ben portats.
1: Gràcies.
0: Per molts anys més,
1: Gràcies.
0: Per cert, t'han regalat ja alguna coseta?
1: Sí, aquest matí m'he trobat com si haguessin, no sé, hagués sigut la nit dels Reis Mags.
0: Sí? Quina sort, quina fort. A mi no em regalen mai res. Què t'han regalat?
1: Doncs,
0: si
1: mira,
0: dir,
1: sí, una làmpara en forma de bruixeta, molt xuli.
0: Molt en el rotllo teu, eh?
1: Sí, el meu rotllo. Coses espirituals i llumetes i coses guais. I una cosa per fer-me un té. Una infusió, molt guai.
0: Doncs desitjo que tinguis molt bon dia.
1: Gràcies.
0: I anem pel programa, pel
1: Vinga.
0: Que toca. Va, què has preparat del programa d'avui?
1: Bueno, doncs avui he portat, ja per tancar el tema de la protecció i tal, perquè d'altres seccions dies anteriors ja hem parlat algunes vegades del tema de les neteges energètiques i tal, llavors anem a posar ja el que falta, no?, que és la protecció, perquè una cosa és fer-te una neteja energètica i després dius, bueno, em faig la neteja, però si algú em té enveja, no?, doncs m'he de protegir d'alguna manera, perquè si no estic fent neteges energètiques tots els mesos, i això no pot ser. Llavors, he portat uns quants símbols, us explicaré, que són fàcils d'aconseguir, de comprar, i inclús alguns són d'aquí, que es fan a Catalunya, doncs per protegir una mica la nostra energia personal, també de la casa.
0: Alguna cosa més que puguem avançar del programa d'avui?
1: No, crec que jo quasi ho dic tot.
0: Sí? Doncs vinga, comencem Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez.

0: Doncs vinga, començarem pel principi, com toca.
1: Bueno, doncs primer de tot comencem per la nostra terra, no? Doncs vull parlar una mica com es protegien antigament els catalans i les catalanes. No sé si tu tens algú de protecció a la teva casa.
0: El Berisure.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, és el que no, això que no hem pagat.
1: Sí, sí, sí, ah, molt bé, molt bé. No és publi, no és publicitat.
0: No és publi, però mira,
1: senzillament el que tens, no?
0: M'ha sortit de l'ànima.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És la
1: sí.
0: meva protecció, ara mateix.
1: Bueno, per qui no s'ho pugui posar o qui no vulgui, vale, tenim altres cosetes a nivell energètic i també tradicionals, no? Un dels més tradicionals justament és la carlina, que és un car silvestre que antigament doncs, es col·locava a les portes de les masies i la seva forma doncs, recorda una mica el que és el sol i es creia que aquesta simbologia d'alguna manera ajudava a espantar les bruixes, les tenebres i les males influències. Les bruixes dolentes, les bones no.
0: Les bones no.
1: No. A mi em recorda molt, no sé si heu anat pel País Bas, no? També que hi ha un car que es diu el tinc apuntat perquè el nom no sé si el pronunciaré bé, amb tots els respectes, Eguzquilore. No sé si és així o l'accentuació és diferent, és igual, però
0: problema.
1: Sí que em recorda molt, no sé si l'has vist alguna vegada, és un card que es posa, s'asseca bé, es posa a les portes i de fet és algo que avui en dia és molt difícil d'aconseguir i a mi em van donar unes semilles, no? Doncs, bueno, les tinc allà, però bueno, això perquè, bueno, és complicat, no? Però i es fa molt gran i això es posa a les portes, doncs per protegir. I aquí a Catalunya també,
0: també
1: però aquí és la carlina. També es podien penjar doncs, panotxes de blat de moro a l'entrada de casa que, segons la llegenda popular, si una bruixa s'hi acostava durant la nit, doncs havia de comptar doncs, tots els grans, no? I si s'equivocava havia de tornar a començar fins que s'acabava marxant desesperada, no?
0: Clar.
1: Ja m'avorreixo, aquí no puc fer res. No
0: hi ha agendes,
1: puc... Sí, me'n vaig. Llavors, la panotxa de blat de moro és una cosa peculiar que es posa o posaven en el seu moment com a moda de protecció. Sí. I una altra protecció que és molt nostra doncs, eren les creus fetes doncs, amb palma o a palmó beneït el diumenge de Rams, que això encara avui
0: sí.
1: es fa.
0: Les balconades hi ha moltes que ho posen sobretot als pobles.
1: Sí.
0: Un cop s'ha beneït la palma, doncs la posen en el balcó.
1: És molt maco,
0: com a
1: no?
0: protecció.
1: Sí, és molt maco.
0: És maco i si més no, doncs, bueno, si és efectiu o no, doncs és una tradició que encara mantenen en moltes poblacions, sobretot poblacions petites,
1: sí, si no, mira el Berisure i ja està,
0: però
1: en principi no, jo la veritat és que a mi m'agrada molt veure-ho. I també hi ha una pràctica molt curiosa aquí a Catalunya que són les oracions cosides a la roba, que això jo no ho sabia.
0: Jo tampoc.
1: Oracions cosides a la roba, que són petits textos, manuscrits, doncs, amb pregàries, conjurs, fragments religiosos, sobretot és religiós, que es portaven cosits a les peces de vestir com a protecció, no? Fins i tot s'utilitzaven amb els nadons, sobretot especialment abans del bateig. Això, quan ho vaig veure, em va sorprendre molt i la veritat és que em va semblar, no sé, és bonic, no sé,
0: sí,
1: també ho veig bonic.
0: En qualsevol cas, si funciona, doncs, i es té fe, sobretot s'ha de tenir fe amb això,
1: sí,
0: i funciona, doncs endavant.
1: Sí, jo crec
0: pràctica.
1: Que les paraules tenen un poder, no? I llavors
0: sí.
1: Hi ha paraules que tenen una vibració molt dolenta i l'altra de maques, a part del tema religiós, no? I que, bueno, doncs, no està de més. Jo potser em cosiré alguna.
0: Doncs vinga, a la roba.
1: I ja,
0: per, això,
1: per últim, aquí a Catalunya és algo que sí que segurament molts hem vist, que es pintaven els marcs de les finestres de color blau. Vale? Perquè el blau realment el que fa és rebutja, no? O allunya els insectes i llavors se li va atribuir aquesta creença que també allunyava les bruixes i les males energies.
0: Quin tipus de blau, ho sabem? Perquè de blaus n'hi ha moltes tonalitats. Si és
1: sí.
0: un blau cel, un blau turquesa, un blau fosc...
1: És un blau cel, és molt claret i veuràs, sobretot a molts pobles costaners, veuràs que moltes finestres tenen el que és, no sé com es diu en català, l'alféizar, no? No em surt ara mateix, la forma de la finestra per dins, no? No les d'ara, perquè les d'ara és que són fines de 2 centímetres, les cases d'abans, que tenen els murs molt amples,
0: sí.
1: Llavors el que és la finestra, el forat de la finestra, per dins està pintat de blau, i si no és un marc de fusta normalment que ho pinten de blau, no? Llavors és interessant, és, no sé, és
0: que a vegades
1: que
0: veiem
1: curiós.
0: Aquests poblets blancs amb les finestres blaves, no només és decoratiu, sinó que té aquesta finalitat de protecció també pels insectes i el que no potser són insectes.
1: Insectes humans.
0: Exacte.
1: Sí, no? I bueno, del blau passem a un altre blau, sí. Un altre símbol de protecció. Aquí ja ens enllunyem una mica més, que és l'ull turc, que això sí que segurament l'hauràs
0: sí.
1: vist.
0: I fins
1: potser...
0: i tot n'he tingut sí. I per casa deu haver-hi algun calaix també amb algun d'aquests ulls que són de vidre.
1: Sí, es ven bastant.
0: Sí,
1: es ven...
0: a més, com a souvenir, quan viatges a segons quin país, doncs també, i si a més té aquest poder de protecció, doncs n'hi ha persones que confien.
1: I tant. Llavors, la seva funció tradicional i principal doncs, està relacionada justament amb el mal d'ull. És a dir, hi ha moltes formes de manifestació d'aquesta energia dolenta, no? Doncs el mal d'ull, que és quan una persona et mira malament. A Galícia, de fet, els nens petits els hi posen ulleres de sol. I tu diràs, com? I segur que em surt algú de Galícia i em diu, oye, Eva, esto no se hace, no? Això no es fa aquí, no? Bueno, antigament es tapaven els ulls o s'intentava tapar d'alguna manera, sobretot els nadons, perquè se suposa que els nadons no es poden protegir de cap manera, perquè l'enveja d'altres persones, adults, doncs projectaven petites maldicions als nens i mals ulls. Val? Llavors, normalment s'intenta, no, que quan vas la tradició, que quan vas pel carrer i tal, sí. no mirar els ulls a la gent, perquè és, diguem, la part del nostre cos, que energèticament està més desprotegit i
0: més
1: que...
0: vulnerable
1: sí.
0: i que seria la via de...
1: Exactament.
0: Per rebre aquest mal d'ull.
1: Ah, exactament. I bueno, això la trobem a Grècia, al nord d'Àfrica, a Itàlia i també en moltes cultures mediterrànies. No? També després passem a la mà de Fàtima o Hamsa, que bueno, és una que és en forma de mà oberta, que moltes vegades doncs, porta justament un ull al centre i que avui trobem doncs, en joieria, decoració. No? Hi ha molta gent que té... Veig que estàs traient alguna cosa? Sí. La tens.
0: La tinc aquí, amb
1: la
0: les claus de
1: l'autèntica,
0: a la RACI, va ser un regal que em van portar. En aquest cas, recordo, si no recordo malament, del Marroc.
1: Sí, és que sembla molt autèntica. És a dir, aquesta no estic acostumada a veure-la tan bé acabada, perquè, no sé, les que he vist són com més, no sé, les veig com molt comercials, no? Però aquesta em sembla com molt autèntica.
0: Doncs sí. Sigui o no, sé que és un... Potser és un souvenir, però...
1: Potser sí.
0: Però
1: potser
0: venia
1: sí.
0: del Marroc.
1: Doncs porta-la perquè es relaciona amb la protecció, la benedicció...
0: Doncs la porto a sobre gairebé totes les hores del dia, perquè
1: clar.
0: Va sempre les claus en la meva motxilla.
1: Doncs porta-la sempre perquè allunya el mal. O sigui que si voleu apuntar aquests de moment... I després passarem també a l'ull d'Horus... que l'ull d'Horus també, ja, aquí arribem ja a l'antic Egipte, es manté molt, és a dir, l'ull d'Horus doncs, està al nivell, o per mi, bueno, per sobre, no? Perquè a mi Egipte m'agrada bastant, de la resta de símbols, és dels meus preferits, i doncs, segons la mitologia egípcia, Horus perd un ull durant la seva lluita amb Set, i posteriorment aquest ull és restaurat, per aquest motiu va acabar simbolitzant com un símbol de protecció, de recuperació, de restauració, i els antics egipcis el portaven de forma doncs, d'amulet, no? I també apareixia en objectes funeraris. I també tenim la medalla de Sant Benet, que aquesta la coneixem una mica més aquí. És veritat que la medalla de Sant Benet no només és igual que te la regalin o te la compris tu, però estaria... L'ideal és, això està dintre de la tradició cristiana, l'ideal és anar a un cura, a un sacerdot que te la beneeixi, perquè si no, no fa res, se suposa que no fa res. Bueno, jo per si de cas sempre hi vaig i si no està el cura faig una cosa que no s'ha de fer, que és miro cap a un costat, cap a un altre i la fico allà
0: a l'aigua
1: i dic, jo te sentiu, i me'n vaig. No està bé, no s'ha
0: no
1: de fer.
0: Bé. I si no, la portes el dia que es beneeixen per Sant Antoni els animals.
1: També.
0: La portes allà, que te la beneeixi
1: no, però...
0: juntament amb el teu gos.
1: Efectivament,
0: el
1: també.
0: I allà el mossèn ruixarà no només el teu animal i a tu, sinó també la medalla
1: anar,
0: aquesta de Sant Benet.
1: Exactament, però bueno, pots anar a l'església i demanar-ho, i si no, doncs, bueno, fer-ho com un símbol, no?, de... d'allà li fiques a l'aigua, no te'l deixis dins i ja està, no?
0: Benedicció d'estraper-lo.
1: Exactament. I per últim tenim la ferradura de la bona sort, que sí, això ja, mira, és
0: això
1: molt
0: sí
1: més conegut.
0: És molt popular.
1: No és tan religiós, també.
0: No,
1: és com molt d'aquí, d'alguna manera. És bastant popular.
0: Jo que m'he trobat alguna vegada, no sé, jo passejant per la muntanya, on sigui, m'he trobat una ferradura.
1: Ah, sí? Te l'has trobat?
0: Sí, sí, oh, sí, en el món rural, a vegades sí, és més... És... No, no, no per aquí a Calafell,
1: aquí
0: potser.
1: Aquí a Calafell no.
0: Però si te'n vas pel Pirineu, en aquests poblats on hi ha, doncs, molt de bestiar, mm-hmm, sobretot cavalls, i que estan a l'aire lliure, doncs a vegades m'he trobat alguna ferradura, l'he agafada i l'he posat en algun lloc de la casa. No sé si s'ha de fer primer algun tractament o alguna cosa, però que... jo, del desconeixement, doncs l'he posat en algun lloc així com molt important de la casa com a símbol de protecció.
1: Que hagis de fer com un ritual doncs, per netejar-la, el que sigui, crec
0: no
1: que no,
0: sé.
1: Potser treure-li una mica
0: sí,
1: la terra,
0: exacte,
1: la brutícia.
0: Això, exacte, has passat per l'aixeta, després
1: sí,
0: potser li he posat algun producte així lubricant perquè estigués una miqueta...
1: Una mica més mona, més
0: sí,
1: brillant, bonica.
0: Sí, normalment estan rovellades,
1: i...
0: llavors, sí, clar, li has de posar algun producte.
1: Sí, la regla és una mica, però sí que et diria que s'ha de posar amb cap amunt, mirant cap amunt. És a dir, tu quan la poses a la... es posa a les entrades de les cases, normalment...
0: I com si fos una U, mirant l'obertura cap amunt, eh?
1: L'obertura cap amunt, perquè així és com... Bueno, normalment com s'ha de posar segons la tradició popular. I aquestes serien algunes de les maneres de protegir-nos després d'aplicar tot el que vaig explicar en programes anteriors de les neteges energètiques, que si no les heu escoltat o no he pogut prendre nota, doncs podeu anar a la pàgina de la ràdio i allà tenen els programes gravadets i ho poden escoltar de nou, fer la neteja. És a dir, no té sentit posar-te un penjoll de protecció si abans no t'has netejat energèticament. No té cap sentit. Llavors,
0: doncs,
1: recomano fer-ho d'aquesta manera.
0: Ràdio a la carta, calafell.tv, ràdio a la carta, mm-hmm, Calafell Matí, doncs que ens busquin de fa dues setmanes, o dels que hem emès aquesta temporada, mm-hmm, que hem parlat d'això, d'aquesta protecció, un espai patrocinat per Verisure. Mm-hmm.

0: I ara mateix l'Eva Gutiérrez ha tret d'aquesta bossa, que no és la butxaca del Doraemon.
1: Però quasi, quasi.
0: Però gairebé ha tret què?
1: Bueno, avui he portat un parell de...
0: De baralles de cartes del tarot.
1: Sí, aquí tinc un tarot i aquí tinc un oracle. No sé com anem de temps, bueno.
0: Doncs encara... Res, tres minutets.
1: Tres minuts,
0: vinga,
1: vale,
0: va.
1: Vale.
0: Temps suficient?
1: Suficient.
0: Per fer què?
1: Doncs, com sempre, demanarem un consell a les cartes sense condicionar el nostre lliure albir, sense fer predicció, només per veure una mica l'energia que estarà disponible durant aquesta setmana, des d'ahir 5 d'octubre, des de dilluns 5 d'octubre cap a aquest pròxim diumenge. Llavors, entendre que aquesta petita energia, o sigui, aquesta energia que surt a les cartes podria ser una petita part de la nostra vida i que la podrem utilitzar doncs, per orientar-nos però no per condicionar-nos. Important. Recordeu que aquesta setmana, el dia 10 d'octubre, hi ha una lluna nova al signe de Balança. Felicitats a totes les persones Balança i compte perquè a aquestes persones durant aquesta setmana és una setmana trivial, importantíssima per fer algun tipus de canvi, iniciar alguna cosa. I a la resta de persones també, encara que no sigueu Balança, és una setmana, en teoria, bastant, bastant positiva. Doncs comencem aquesta petita lectura amb la carta del món. És una carta bastant interessant perquè ens parla justament de, bueno, d'acabar etapes, de començar d'altres de noves i de dir, mira, allò que sempre aguantava, ara ja no ho aguanto més. És a dir, em paro aquí. Dic, això no és per mi, no? És a dir, és com una oportunitat per posar, per fer una mica de borrón i cuenta nueva i de començar de nou i tancar etapes o situacions a la nostra vida que potser ja eren molt denses. També per algunes persones podria ser una oportunitat per tindre com un èxit en algú, que això connecta molt amb aquesta lluna nova del signe de Balança.
0: Allà on has tallat la baralla, la següent carta després de la del món, quina seria?
1: La torre. Aquesta carta són canvis inesperats. Diguem que amb aquesta combinació de cartes jo diria estigueu atents i estigueu oberts al canvi, no? Que ens hem d'obrir una mica a lo inesperat, al que no controlem tota l'estona. Deixar de controlar també les coses i que si venen canvis a última hora, doncs obrir els braços i dir vinga, m'adapto i visc això perquè potser això que no ho tenia jo al meu cap, no pensava que passaria, és millor del que jo pensava. O sigui, bastant bé.
0: Mira que des que hem començat aquesta temporada amb aquesta secció del tarot en la que a través d'una carta doncs, escoltem el missatge que ens volen enviar, doncs d'alguna manera sempre em sento identificat. No sé per què motiu, o és perquè potser tots tenim en algun moment doncs, alguna cosa que volem deixar enrere, de començar una nova etapa, i és el que ens trasllada una miqueta aquesta primera carta del món, i més tard la de la torre que confirmaria de quina manera hem de fer aquests canvis, no?
1: Exacte. Bueno, és bonic i m'agrada que et connecti i
0: sí,
1: espero
0: sí, m'hi sento identificat amb la situació actual d'aquesta setmana.
1: Clar, cadascú té la seva situació personal, però diguem que l'energia principal d'aquesta setmana és aquesta, i llavors cadascú amb la seva situació ha de decidir per on anar i on confia, encara que sigui una mica vertiginós.
0: Doncs amb l'Eva Gutiérrez, des de l'Astrodeva, doncs sempre fem aquest espai els dimarts en què ens explica com, per exemple, avui aquestes maneres de protecció, però també a través de les cartes del tarot, aquest missatge que ens vol fer arribar a les cartes.
1: Molt bé.
0: Doncs que acabis de passar un molt bon dia d'aniversari. Et desitjo molta felicitat.
1: Gràcies.
0: Per molts anys més. I dimarts vinent, aquí a la ràdio, ens tornem
1: molt
0: a trobar.
1: Molt bé. Eva, moltes gràcies. Adéu.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Després de passar-se tot l'estiu amb el seu turó-turó, així tornen els Cederland. Aquesta banda catalana que tornen amb la proposta que acabeu d'escoltar, l'última, així es titula. 12 i 20 minuts en directe a Calafell Ràdio, camí de la una, per al punt i final de l'edició d'aquest dimarts del Calafell Matí, el magazín de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: I ara, musicalment, parlem i marxem cap al 2004 per recuperar aquesta cançó dels Maroon 5, el She Will Be Love. Cançó que arribava des del seu àlbum de debut, Songs About Jane.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: Hi ha moments que són per només tu i jo. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'abans informatiu. El titulars, les notícies més destacades d'aquest dimarts, dia 6 d'octubre de 2026. Notícies que d'aquí una horeta, a 2:15, ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell.

0: Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Així sona la nova cançó de la Taylor Swift. La pots escoltar aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Es diu Patient Zero. Una de les novetats recents de finals d'aquest mes de setembre. És una de les noves quatre cançons de la Taylor Swift a l'edició especial de The Life of a Showgirl, The Encore. Publicada, com dèiem, a finals del mes de setembre, està escrita i produïda per la mateixa Taylor Swift al costat de Max Martin. El seu videoclip, a més, és protagonitzat per Dakota Johnson i el Colin Farrell, amb una estètica molt cinematogràfica. La Taylor Swift, que està de tornada amb aquesta nova cançó, el Patient Zero. 12 i 35 minuts, tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts. Avui som a 6 d'octubre de 2026, amb moltes més cançons a punt de sonar per la nostra antena, i en un moment després de The Fray arriba l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Com m'agrada aquesta cançó, How to Save a Life. Segur que la coneixes, amb els The Fray.

0: a Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs 40 minuts, vinga, moment de repassar l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi de Calafell. Recordem que estan en marxa aquestes jornades d'arròs i tastets del Baix Penedès fins al 18 d'octubre de 2026. Tenim diferents restaurants participants tant de Calafell com de Segur de Calafell. Si entreu a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat, trobareu la informació d'aquesta campanya sobre aquestes jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets al Baix Penedès i també tots els restaurants participants. I aquest divendres, dia 9 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit, un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible pels cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritual anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquesta és una activitat adreçada a joves a partir de 12 fins als 35 anys. El màxim és de 25 places per cada torn. Els adults acompanyants que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu la inscripció i participeu de l'activitat. Per poder assistir a l'activitat, cal fer inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Recordem, és aquest divendres. Serà a partir de les 5 de la tarda, els Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà la Ciutadella Ibèrica aquest divendres 9 d'octubre. I també aquest divendres, a partir de 5:45 de la tarda, taller de cuina, coques dolces i salades amb la cuinera Mari Herrera del petit bistró de Segur de Calafell. Preparareu diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils, ideals per a qualsevol ocasió. Cal fer inscripció prèvia, ja sabeu, es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Aquest divendres, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris. Coques dolces i salades amb la Mari Herrera del petit bistró de Segur de Calafell. I aquest pròxim cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni 2026. Jornades de portes obertes al Castell de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. Dissabte, pel matí, de 10 a 2 i per la tarda de 4 a 6 el Castell i la Ciutadella, i només per la tarda de 5 a 8 la Confraria i la Casa Barral. I diumenge pel matí de 10 a 2 seran oberts el Castell i la Ciutadella, la Confraria i el Museu Casa Barral. Tot això motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. I aquest dissabte, dia 10, a partir de 10:45 del matí, ruta literària Carlos Barral, vivint la mar domèstica. Descobreix el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar a casa seva. Amb aquesta ruta, vivint la mar domèstica, un itinerari pel barri marítim de Calafell, el punt de trobada i de sortida és el Museu Casa Barral i està adreçat al públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83, també per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Aquest dissabte pel matí, aquest dia 10, a partir de 10:45, vivint la mar domèstica, aquesta ruta literària d'en Carlos Barral. I si voleu veure la maquinilla en acció, aquest dissabte per la tarda, a 6:45, a la confraria de pescadors, es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i està catalogat com bé singular per la Generalitat de Catalunya. L'activitat gratuïta en ocasió d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. La maquinilla en acció aquest dissabte, 6:15 de la tarda a la confraria. I es farà també un taller de mosaics. El castell de la Santa Creu justament serà aquest diumenge, dia 11, a les 11 del matí. Aneu a crear el vostre mosaic, una activitat gratuïta, també en ocasió d'aquestes jornades europees de patrimoni. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. L'activitat s'aplica a menors d'edat de 7 a 17 anys, també famílies nombroses. Hi haurà una taxa reduïda per fer aquesta activitat. Doncs aquesta és l'agenda cultural, l'agenda d'activitats. Cada dia us ho expliquem en el tram final del nostre programa. Hem arribat a les 12:46.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

7 minuts, arribem a l'hora en punt del migdia. Vinga, anem recollint trastets, que déu-n'hi-do quin desplegament que hem fet des de les 9 del matí. Si veiéssiu la quantitat de papers que tinc jo per aquí. Ai, senyor. 4 horetes ja, finalitzant, en què cada dia compartim de dilluns a divendres, en el Calafell Matí, l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions del Ferran Boquet. Demà més, a partir de les 9 del matí, fins la 1. Marxem amb la nova de Miley Cyrus. Està de tornada amb un nou projecte musical i amb la cançó que el presenta, Vespers Suites. És la nova de la Miley, ja sonant a la nostra antena per anar tancant edició del Calafell Matí. Fins demà. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio. Let's go.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 6 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies. Són els titulars.

0: L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell participa en una jornada sobre dunes urbanes a França en el marc del projecte europeu Dual, en què hi participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La Fira del Vendrell es consolida com a certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. Estem parlant de la Fira de Santa Teresa. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats fins al cap del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran de quedar fora del sistema educatiu o laboral. El ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats. Els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona reclamen conèixer els riscos químics i del pas de mercaderies. Els batlles demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell va aprovar en el ple l'inici dels tràmits urbanístics per a la creació de nou habitatge. El projecte preveu 500 nous habitatges, dels quals 250 seran habitatges de protecció oficial en el sector anomenat Turó dels Sants. Però s'hi afegeixen una 50ena més d'habitatges procedents del sector Louis Vega, on s'hi farà un hotel. Això significa que la meitat dels nous habitatges tindran algun règim de protecció pública, fet que converteix aquesta actuació en una de les principals operacions de creació d'habitatge protegit a Calafell. Una part dels habitatges estarà en el solar de l'antic Hotel Segur, a l'entrada del nucli de Segur de Calafell, a peu de carretera. En aquest solar, l'Ajuntament podrà construir prop d'un centenar d'habitatges de lloguer assequible, en una promoció similar a la que s'ha estrenat recentment, al carrer Priorat de Calafell. La incorporació d'aquest volum d'habitatge protegit permetrà ampliar l'oferta residencial a preus assequibles i facilitar l'accés a l'habitatge a persones i famílies que tenen dificultats per accedir al mercat lliure. L'objectiu és que el creixement urbà no es tradueixi únicament en més habitatges, sinó que també en més oportunitats per viure al municipi. La nova centralitat combinarà habitatge protegit i habitatge lliure, integrats en un mateix àmbit urbà i acompanyats d'espais públics, zones verdes, comerç i serveis. El planejament aprovat l'any 2011 ja va apostar per protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur de Calafell com a zona verda i va concentrar l'edificabilitat en un àmbit més cèntric, urbà i connectat entre Calafell i Segur. La filosofia era concentrar el creixement en els espais amb més capacitat per generar ciutat i al mateix temps preservar grans extensions de territori. El POM també preveia en aquest àmbit la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, la construcció d'un hotel i el Palau de Congressos, els terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, amb la creació de 500 nous habitatges, amb un 40% d'habitatge protegit. El projecte actual, recordem que manté aquesta aposta per crear ciutat en aquest àmbit, però actualitza i amplia la proposta amb una nova configuració urbana i una aposta encara més significativa per l'habitatge protegit. 250 dels 500 habitatges previstos seran de protecció oficial. D'aquesta manera, l'operació busca generar un cercle virtuós: més habitatge, més població, més serveis, més comerç i més activitat econòmica al municipi. L'espai residencial i d'activitat quedarà integrat en una important xarxa d'espais lliures. La proposta preveu 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques i 20.000 metres quadrats de jardins privats, a més de la conservació de la pineda existent. Així, el nou centre de Calafell no es planteja només com una ampliació residencial, sinó com una nova peça urbana. Per aconseguir alliberar l'espai a nivell de carrer i aconseguir zones verdes lliures d'edificació, s'ha previst una ordenació volumètrica en edificis un xic més alts dels habituals en el municipi de Calafell, 3 de 6 plantes i 3 d'11 plantes. L'objectiu final és fer créixer Calafell, generant habitatge i oportunitats, però també construint part de la ciutat, apunta l'Ajuntament calafellenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. El consistori ha tornat a reclamar al Ministeri per la Transició Ecològica la pròrroga de la concessió que permet ocupar la platja amb el passeig marítim, pendent de resposta des de la sol·licitud presentada l'any 2023. La situació preocupa especialment davant dels efectes dels temporals i la pèrdua de sorra en alguns trams del litoral. L'Ajuntament de Calafell també ha demanat una reunió per abordar el futur del passeig marítim.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit en titulars, Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França. Ha estat el passat 30 de setembre, quan l'Ajuntament calafellenc va participar a França en una jornada institucional sobre dunes urbanes en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La jornada va ser un espai d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la gestió del litoral, amb especial atenció al paper de les dunes a la protecció i adaptació de les platges davant dels efectes del canvi climàtic i els temporals de mar. La trobada també va incloure una visita de camp per conèixer sobre el terreny les actuacions i experiències desenvolupades a França. El projecte Dual tindrà continuïtat a Calafell el pròxim 16 de novembre amb una nova jornada d'intercanvi entre els diferents agents que treballen per l'adaptació del litoral.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El 2023, la Fira de Santa Teresa del Vendrell va iniciar una nova etapa amb l'objectiu de promocionar el millor del territori, posant en valor cellers, gastronomia, empreses i també productes de quilòmetre zero. Aquest nou format s'ha anat consolidant en els darrers anys i la Fira del Vendrell ha esdevingut una cita imprescindible per descobrir i tastar els millors productes de la gastronomia i dels cellers del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès, per conèixer els projectes dels emprenedors del territori i per gaudir de la música dels artistes locals. En aquest sentit, s'ha destacat que el 80% dels expositors i participants a la fira d'aquest 2026 són del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès. S'ha volgut fer un agraïment especial al CIT, l'Associació Comerç del Vendrell, per la seva implicació a l'organització del nou espai Viu al Vendrell, a la carretera del Doctor Robert, un espai on el CIT donarà a conèixer els seus objectius com a associació i acollirà maridatge, xerrades i diferents activitats. La fira també és punt de trobada i de compartir bons moments i uns dies per gaudir de la cultura popular i les tradicions. Aquest any, a més, es viurà una diada castellera molt especial i històrica en motiu del centenari de la colla Nens del Vendrell. D'altra banda, com l'any passat, el sector de l'automoció s'ubicarà a la plaça de la Sardana i, com ja és tradició, les atraccions s'instal·len a l'aparcament de l'Avinguda del Camp d'Esports. Enguany, la Fira de Santa Teresa del Vendrell es celebrarà del 9 al 12 d'octubre i el programa d'actes es pot consultar al web municipal www.alvendrell.net/Fira Santa Teresa.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè el Consell d'Infants enceta un nou curs amb il·lusió i ganes de participar. De fet, la sala d'actes de la Biblioteca Marta Mata de Cunit va acollir una reunió formativa amb les famílies dels consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants durant aquest curs 2026-2027. La trobada va servir per donar a conèixer a les famílies el funcionament del Consell, explicar el paper que hi tindran els infants i presentar les línies de treball i les activitats previstes al llarg del curs. També va ser un espai per compartir dubtes, inquietuds i altres aspectes pràctics relacionats amb la participació dels nois i les noies. El Consell d'Infants és una oportunitat perquè nens i nenes siguin escoltats i puguin aportar la seva mirada sobre Cunit. D'aquesta manera, volen que se sentin partícips de la comunitat i que descobreixin que les seves idees i propostes també poden contribuir a transformar i millorar l'entorn. Entre els objectius del Consell d'Infants de Cunit hi ha fomentar la cultura de la participació i dels principis democràtics entre els infants, recollir les opinions, propostes i inquietuds dels nens i les nenes, incorporar la mirada dels infants a la construcció i la millora de Cunit, promoure el diàleg, la reflexió i el debat com a eines de participació, afavorir que els infants coneguin i exerceixin els seus drets com a ciutadans i ciutadanes. El Consell d'Infants és una iniciativa promoguda pel Pla Educatiu d'Entorn, format per nois i noies d'entre 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària, escollits pels mateixos alumnes. Amb aquesta primera trobada amb les famílies es dona el tret de sortida a un nou curs ple de reptes i propostes en què els infants seran els protagonistes i podran fer sentir la seva veu, contribuir així activament a la construcció de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els bombers han rescatat aquest dilluns al matí una dona i un menor de 3 anys que estaven atrapats en el seu vehicle sota un pont al carrer Anglantina, al Vendrell, a Coma-ruga. 3 dotacions del cos s'hi van desplaçar fins a aquesta zona afectada per les pluges torrencials d'aquest dilluns. Segons fonts dels bombers, el vehicle estava pràcticament ple d'aigua quan han rescatat la mare i el seu infant. Després han desembussat el clavegram al voltant del pont per tal d'alliberar-lo de l'aigua acumulada pel temporal. Les dues persones rescatades han estat traslladades al CAP, al Centre d'Atenció Primària del Vendrell, on se'ls ha fet una revisió. Fins la una del migdia, els bombers han fet 39 salvaments a tot Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 55 anys com a presumpta autora dels delictes de furt i estafa bancària, ja que hauria sostret més de 25.200 euros a la persona que cuidava. La detenció es va produir divendres passat. Els familiars de la víctima, un home amb situació de vulnerabilitat arran d'una malaltia neurodegenerativa progressiva, van presentar una denúncia al setembre. Els Mossos van confirmar la versió de la família, que assegurava que algú havia retirat diners en efectiu i fet compres des de l'octubre de l'any passat per un valor superior als 25.200 euros. La detinguda va retirar diners, efectuar compres i també li va posar una altra targeta bancària a la cartera de l'home perquè no la trobés a faltar. Després de revisar el tipus de compres, algunes de les quals s'havien realitzat en establiments de cosmètica, cura personal i roba de dona, els investigadors es van centrar en la cuidadora de la víctima. Les gestions dels agents van verificar que la sospitosa tenia la targeta bancària de l'home. Per tal de que no la trobés a faltar, la dona li va posar la targeta d'una altra persona a la cartera. La vetlladora es va aprofitar de l'edat avançada de la víctima, la confiança entre tots dos i que les seves capacitats cognitives i físiques s'havien reduït, cosa que el deixava altament vulnerable i sense capacitat de defensa. Segons els Mossos, l'arrestada es va aprofitar també del poc control digital que tenia els diners de l'home a qui cuidava tot el dia des de l'any 2024. Els agents han detingut la cuidadora el passat divendres a Tarragona. Unes hores després, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan se la requereixi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La compra-venda d'habitatges va créixer un 7,1% interanual a l'agost a Catalunya, amb un total de 8.292 operacions registrades respecte a les 7.541 del mateix mes de l'any passat, segons dades avançades que ha publicat el Col·legi de Registradors. L'increment a Catalunya queda per sobre del creixement de l'1,3% registrat en el conjunt de l'estat espanyol, que anota 48.674 operacions en total. El nombre d'hipoteques signades per la compra d'habitatge també va augmentar un 5,6% interanual a Catalunya, que se situa darrere d'Andalusia com la segona comunitat autònoma amb més operacions d'aquest tipus, amb 6.101 signatures. L'evolució a l'alça de les hipoteques per a la compra d'habitatges a Catalunya contrasta amb altres comunitats com Madrid, on la signatura d'hipoteques d'aquest tipus va caure un 5,9% interanual a l'agost. Pel que fa al conjunt de les propietats, les compravendes van augmentar un 6,1% a l'agost a Catalunya, fins als 14.934 registres en comparació als 14.009 de l'any passat. Les hipoteques assignades per la compra de qualsevol propietat també va créixer a l'agost un 5,6%. En l'àmbit estatal, les compravendes de totes les propietats van augmentar a l'agost un 3,3% interanual. Paral·lelament, les hipoteques totals van anotar una lleugera baixada del 0,3% a l'estat espanyol, fins a les 43.420, un descens que contrasta amb el creixement del 5,6% de les hipoteques totals a Catalunya. El Col·legi de Registradors ha detallat que el millor comportament de les hipoteques en comparació amb les compravendes ha portat que en el cas dels habitatges el nombre d'hipoteques hagi superat habitualment el 70% del total de compravendes durant el període interanual des del mes de setembre de l'any passat. A l'agost, aquesta cobertura ha estat del 69,1% en el conjunt de l'Estat.
1: L'informatiu.
0: I ara parlem d'infraestructures poc preparades per a temporals cada cop més freqüents i extrems. Els experts consideren que les infraestructures de gestió de l'aigua a Catalunya necessiten millores per adaptar-se als fenòmens meteorològics extrems. Els aiguats dels últims dies a Catalunya evidencien que els experts alerten fa temps. L'emergència climàtica fa que els fenòmens meteorològics extrems siguin més freqüents i també més intensos. Toca, doncs, adaptar-se a una nova realitat climàtica. Però estan preparades per aquest nou paradigma de fenòmens extrems les grans infraestructures? El doctor en Medi Ambient Oriol Basa, enginyer forestal i expert en inundacions, ha afirmat que el territori no està preparat per rebre això en un sol dia. Moltes d'aquestes infraestructures per gestionar l'aigua pluvial es van construir quan gairebé ni es parlava de crisi climàtica, ha apuntat, quan registres com els més de 300 litres que han caigut, per exemple, a Granollers en 3 dies, eren gairebé inimaginables. Els avanços de les infraestructures de gestió de l'aigua són evidents, però experts consultats també alerten que queda molta feina per fer perquè les infraestructures a Catalunya puguin conviure millor amb fenòmens extrems com les pluges torrencials.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I tenim més notícies de l'àmbit general. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha alertat que 2 de cada 3 joves europeus han viscut almenys una experiència adversa en la infància. L'anàlisi va mesurar l'exposició a 9 formes d'adversitat que són el maltractament, l'abús sexual, el consum de substàncies a la llar o la violència domèstica. Entre les principals conclusions també destaca que un de cada cinc dels enquestats van assegurar que havien viscut 4 o més, i d'aquests, el 76% havia necessitat atenció professional de salut mental. L'OMS adverteix que l'adversitat s'acumula i com més n'experimenta una persona, més gran és la probabilitat que presenti diversos resultats desfavorables més endavant a la vida. L'estudi de l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa ha enquestat 26.000 joves d'entre 18 i 30 anys entre el novembre de l'any 2026 i el gener. L'OMS ha remarcat que una exposició més gran a les experiències adverses a la infància s'ha associat a un menor nivell d'estudis assolit, una probabilitat més gran de quedar fora del sistema educatiu o laboral, menys ingressos a la llar, menys confiança en els altres i un sentiment de connexió més feble amb la comunitat. La directora de Sistemes de Salut de l'OMS a Europa, la doctora Natasha, ha subratllat que no és un problema de salut mental aïllat. Diu que és una qüestió social i econòmica que necessita implicació de tots els sectors, no només dels serveis sanitaris. Per això l'OMS recomana prevenir l'adversitat d'arrel, donant suport a les famílies i abordant les condicions que la provoquen, fomentant la resiliència mitjançant relacions de suport amb adults que els puguin ajudar i dotar els serveis públics perquè els diferents sistemes de salut, d'atenció social, educació i justícia reconeguin i atenguin les persones afectades per l'adversitat en la infància i l'ajudin a trencar el cercle abans que passi a la generació següent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat immobilitzar 65 milions d'euros per garantir la futura execució de projectes estratègics iniciats durant l'actual mandat i recollits en el Pla d'Espais de la Diputació de Tarragona i el Pla de Transició Energètica. De fet, el ple de la Diputació Tarragonina ho ha aprovat amb la resta de punts de l'ordre del dia, entre els quals també destaca l'aprovació definitiva del projecte d'actuacions puntuals de seguretat i del drenatge al camí municipal de Bonastre al Vinyana, la T4233, que passarà a formar part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona un cop comencin les obres, que compten amb un pressupost d'1,1 milió d'euros. Les intervencions inclouran mesures per garantir la convivència segura de vehicles motoritzats, bicicletes i vianants. També es preveu la millora de les cunetes i del sistema de drenatge, la instal·lació de reductors de velocitat, la nova senyalització i la renovació de les barreres de seguretat amb models integrats passejísticament. Així mateix, s'executaran actuacions complementàries com la reconstrucció d'un mur de pedra seca i un mur d'escollera al marge de la carretera, la millora del tram urbà del Minyana, la senyalització de l'entrada a l'espai Pein del massís de Bonastre o la construcció d'un mirador per l'observació del massís.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat de Catalunya poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. El document l'han firmat aquest dilluns en una trobada al Castell de Vilaseca, en la qual hi ha participat els batlles de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell i Vilallonga del Camp, a més del primer tinent d'alcalde de Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit. Els màxims representants municipals també demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, sol·licita que se'ls informi dels riscos que hi ha.
2: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
0: A més, defensa poder identificar els riscos.
2: Considerem que hem de ser capaços d'identificar cada vegada millor les fonts del risc i actuar-hi de manera prioritària per reduir-les al màxim tècnicament possible. fent servir, com no, el coneixement, la inversió i les millors tecnologies possibles. Evidentment, la planificació territorial i les mesures de protecció són necessàries. Però entenem que la política de seguretat no pot descansar únicament en establir distàncies o limitacions sobre el territori. La pregunta no ha de ser només fins on arriba el risc. La pregunta també ha de ser què podem fer perquè aquest risc sigui cada vegada menor.
0: Pere Segura qüestiona la normativa sobre les restriccions pel pas de mercaderies perilloses.
2: La instrucció, de, per exemple, de mercaderies perilloses es basa en una premissa molt discutible, que és el risc no es pot incrementar, però el risc que hi ha existent pot perdurar. Què vol dir això? Que sobre una via del tren en la qual tu al seu costat tens escoles, hospitals o vivenda, això s'admet, és perfecte, però si tu tens un soroll al costat que vols fer un nou edifici, això està prohibit perquè poses en risc la gent. O sigui, és una decisió que té un caràcter discrecional en el qual nosaltres posem en discussió. Per què? Perquè es determina a través d'una instrucció, en aquest cas, que no té comparació legal ni a cap comunitat autònoma d'Espanya, però tampoc cap comparació que ha pogut dur a terme Vilaseca a través dels seus estudis en cap país europeu.
0: Per últim, reclama que els municipis del Camp de Tarragona tinguin veu en el nou marc regulador català per als establiments de risc d'accidents greus.
2: Perquè Catalunya està treballant amb un nou marc regulador pels establiments que justament generen aquest tipus de risc i també amb la nova instrucció de transports de mercaderies perilloses. Creiem que, doncs, és una oportunitat per incorporar-nos en els desenvolupaments tècnics, metodològics i tecnològics que ara mateix són més avançats i que segurament poden generar molta més seguretat i permetre un millor desenvolupament territorial.
0: Per tant, en resum, el manifest han reclamat 5 qüestions que, en bona mesura, depenen de la Generalitat i també han demanat una reunió per abordar-les. Aquests 5 temes són tenir una estratègia territorial i una cartografia dinàmica dels riscos, prioritzar inversions i aplicar sistemàticament la millor tecnologia disponible, una política específica per al transport de mercaderies perilloses, actualitzar el marc normatiu català i establir criteris homogenis per gestionar el risc. Per últim, una governança territorial estable amb la participació efectiva dels municipis.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu del dia. Avui és dimarts 6 d'octubre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera, al llarg d'aquests 30 minuts d'informació. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
2: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
0: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
3: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
0: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalán.
4: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
6: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
7: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
0: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
2: Ara, amb el Congrés dissol, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
0: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
8: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
0: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
9: L'INUCAT està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'envin. Això no vol dir que no hi hagi risc. I Massoler.
10: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
12: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals, irregulars, d'impossible localització exacta i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
0: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'Albiceleste.
3: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació, la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat a la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb això sí, d'uns 20 minuts.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
15: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia, perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
0: I, com deia en Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
15: Sí, exacte, Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-la sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, això hauria de ser imminent.
16: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
3: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
0: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia i no pas ara, amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
17: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
18: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y por lo tanto habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
17: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
0: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba.
0: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
2: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
21: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca. Lo repito, aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
2: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
21: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
2: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalan.
6: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
6: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi, qui vol que els representi, això és recuperar la política i això és recuperar la democràcia.
6: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
1: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
0: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla abans no parli Puigdemont i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
22: El temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança.
4: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
22: Perquè se mantengui doncs, la mateixa rebuda atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs, l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques, com s'ha fet amb tots els expresidents.
4: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació a peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
0: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica. Però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
0: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
1: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
8: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
1: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda, porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
8: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
1: Transmite la indignación por parte del gobierno de que estas medidas no salieran adelante.
8: Treu els de Puigdemont, que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
0: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
5: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE, a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
0: Reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
9: Sí, la COE ha més un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista a Onda Cero, el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
10: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
9: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
11: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. I de manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
24: Bon dia. Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada i això pot encendre encara més els ànims.
25: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
24: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
3: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
12: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa. Això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
3: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
13: Catalunya migdia.
14: Què hi es fa si tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs, eternes fotos borroses, on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
15: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
26: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
16: Entrades ja a la venda.
27: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya.
28: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
27: Empecé a comprar en Ogramar por la comodidad.

0: Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
1: Ah, això.
0: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
6: Catalunya migdia. D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
7: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
8: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
7: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
9: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
7: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
6: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
10: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
11: Va dir que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornals, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però dalt d'un turó, la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
10: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
6: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
12: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
13: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius, i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
12: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
13: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols,

0: molts eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
1: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
2: Passen 2:02. Fem una pausa i seguim amb més coses.
3: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
4: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/JEP.
2: Catalunya migdia. Passant 3:02. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures OPAs com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
5: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, s'assuma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
2: Anem a la informació internacional, perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
7: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
6: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació al desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
2: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
9: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
8: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
2: Passant 6:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
10: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
11: Increïble!
10: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
11: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
12: Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
14: Mare, literalment.
12: O poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
12: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.
12: Catalunya migdia.
2: 2:45 de 3. El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
16: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
17: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries, jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
16: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
2: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric. Marta Vives.
18: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
19: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys, presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
18: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació a cada pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille de Courty, Noemi Bosó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
19: Que les pallasses es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
18: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
12: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
20: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No, no. El mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste, i es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1500 kilómetros más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos linda en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys de la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada, i a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
9: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y que es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts. Fins ara Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11. De moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 8:45 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissiu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
1: Sí, tres noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
11: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Catacoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
0: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després a la tarda es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
12: Exacte, la Copa de la Reina en concret es va sortejar la tercera eliminatòria i amb l'Europa de convidat sorpresa perquè fa els equips de casa nostra. L'equip graciec de la segona federació, que és la tercera categoria del futbol, va deixar fora el Villarreal de la Lliga F a la segona ronda. Ara l'Europa jugarà novament el Nou Sardenya contra un altre conjunt de la màxima categoria, com és el Deportivo de la Coruña. D'aquest aparellament en parla la jugadora de l'Europa, Natalia Fernández.
13: Muy felices. Nos daba igual el rival. Al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
12: Les eliminatòries per als dos conjunts catalans de la Lliga F han quedat així. L'Espanyol visitarà el Celta de la segona federació, mentre que el Badalona Women també jugarà a domicili, en el seu cas, enfront de l'Sporting de Huelva, també de la Lliga F. El Barça encara exempt d'aquesta tercera ronda de la Copa, que es disputarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: Una mica més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
0: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
15: Catalunya migdia.
16: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
17: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
16: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
17: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
16: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
17: Apialia, la força de vendre junts.
18: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
19: La millor fira de ceràmica i terrissa.
18: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
19: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
20: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
21: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
20: Entrades a auditori.cat.
3: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Aquí el tens.
15: Ja?
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
24: Som 3CAT.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som
25: 3CAT.
0: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
26: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició, que a més organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEK d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara Ante Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Noguer, jugador de la penya.
27: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
26: El Neijerslia és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel, és un jugador que prové de la NBA, dels Hawks i dels Wolves.
0: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
28: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
14: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
28: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 7:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest.
0: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa a la Lliga Europea rebent el Busau Romanès a Udal Serra.
29: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
30: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de... doncs del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
29: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició a la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freiking Granollers i el Busau començarà a 9:15 del vespre.
0: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, David.
12: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les 3 últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, 6:45, hora nostra, l'equip que ara entrena el verd espanyol debut a la piscina del Jadran Hercegovina Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc Fran Valera s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
31: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i, bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
12: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
0: femení d'hoquei patins que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló perquè el primer relliscava la pista, Udal.
29: I és que després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història i l'equip espanyol amb 7 jugadores catalanes de 10 no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
1: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló, no? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
29: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve a la 1 hora catalana davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
0: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
2: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusenc, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visini, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar el futur de l'entitat.
4: Seguirem amb l'expectativa de mínims, perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions, i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones, i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a mitjans de novembre doncs, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
2: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
0: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
12: La pilot de Rides, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
5: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt, i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
12: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els Rides, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
0: I seguim amb un apunt més de motor. Al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
12: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
0: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
12: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio al Japó en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehecka en 2 sets, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mònica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
0: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
12: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Les 7 més esports al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
14: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Cavadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no vadis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes, de 10 a 11 de la nit, a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 9:15 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Jo

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: bitches!
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
6: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
7: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
8: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
9: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
10: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
6: Cada dia aprenem coses noves.
11: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
12: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
13: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
6: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
14: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
15: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
16: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
17: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
6: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
18: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: a la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
2: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies. Són els titulars. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell participa en una jornada sobre dunes urbanes a França en el marc del projecte europeu Dual, en què hi participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La Fira del Vendrell es consolida com a certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. Estem parlant de la Fira de Santa Teresa. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats fins al cap del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte de l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran de quedar fora del sistema educatiu o laboral. El ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats. Els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona reclamen conèixer els riscos químics i del pas de mercaderies. Els batlles demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell va aprovar en el ple l'inici dels tràmits urbanístics per a la creació de nou habitatge. El projecte preveu 500 nous habitatges, dels quals 250 seran habitatges de protecció oficial en el sector anomenat Turó dels Sants. Però s'hi afegeixen una 50ena més d'habitatges procedents del sector Luis Vega, on s'hi farà un hotel. Això significa que la meitat dels nous habitatges tindran algun règim de protecció pública, fet que converteix aquesta actuació en una de les principals operacions de creació d'habitatge protegit a Calafell. Una part dels habitatges estarà en el solar de l'antic Hotel Segur, a l'entrada del nucli de Segur de Calafell, a peu de carretera. En aquest solar, l'Ajuntament podrà construir prop d'un centenar d'habitatges de lloguer assequible, en una promoció similar a la que s'ha estrenat recentment, al carrer Priorat de Calafell. La incorporació d'aquest volum d'habitatge protegit permetrà ampliar l'oferta residencial a preus assequibles i facilitar l'accés a l'habitatge a persones i famílies que tenen dificultats per accedir al mercat lliure. L'objectiu és que el creixement urbà no es tradueixi únicament en més habitatges, sinó que també en més oportunitats per viure al municipi. La nova centralitat combinarà habitatge protegit i habitatge lliure, integrats en un mateix àmbit urbà i acompanyats d'espais públics, zones verdes, comerç i serveis. El planejament aprovat l'any 2011 ja va apostar per protegir més de 100 hectàrees de muntanya al nord de Segur de Calafell com a zona verda i va concentrar l'edificabilitat en un àmbit més cèntric, urbà i connectat entre Calafell i Segur. La filosofia era concentrar el creixement en els espais amb més capacitat per generar ciutat i al mateix

0: temps preservar grans extensions de territori. El POM també preveia en aquest àmbit la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana, la construcció d'un hotel i el Palau de Congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, amb la creació de 500 nous habitatges, amb un 40% d'habitatge protegit. El projecte actual, recordem que manté aquesta aposta per crear ciutat en aquest àmbit, però actualitza i amplia la proposta amb una nova configuració urbana i una aposta encara més significativa per l'habitatge protegit. 250 dels 500 habitatges previstos seran de protecció oficial. D'aquesta manera, l'operació busca generar un cercle virtuós: més habitatge, més població, més serveis, més comerç i més activitat econòmica al municipi. L'espai residencial i d'activitat quedarà integrat en una important xarxa d'espais lliures. La proposta preveu 20.000 metres quadrats de zones verdes públiques i 20.000 metres quadrats de jardins privats, a més de la conservació de la pineda existent. Així, el nou centre de Calafell no es planteja només com una ampliació residencial, sinó com una nova peça urbana. Per aconseguir alliberar l'espai a nivell de carrer i aconseguir zones verdes lliures d'edificació, s'ha previst una ordenació volumètrica en edificis un xic més alts dels habituals en el municipi de Calafell, 3 de 6 plantes i 3 d'11 plantes. L'objectiu final és fer créixer Calafell, generant habitatge i oportunitats, però també construint part de la ciutat, apunta l'Ajuntament calafellenc.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I l'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. El consistori ha tornat a reclamar al Ministeri per la Transició Ecològica la pròrroga de la concessió que permet ocupar la platja amb el passeig marítim, pendent de resposta des de la sol·licitud presentada l'any 2023. La situació preocupa especialment davant dels efectes dels temporals i la pèrdua de sorra en alguns trams del litoral. L'Ajuntament de Calafell també ha demanat una reunió per abordar el futur del passeig marítim.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Ho hem dit en titulars, Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França. Ha estat el passat 30 de setembre, quan l'Ajuntament calafellenc va participar a França en una jornada institucional sobre dunes urbanes en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. La jornada va ser un espai d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la gestió del litoral, amb especial atenció al paper de les dunes a la protecció i adaptació de les platges davant dels efectes del canvi climàtic i els temporals de mar. La trobada també va incloure una visita de camp per conèixer sobre el terreny les actuacions i experiències desenvolupades a França. El projecte Dual tindrà continuïtat a Calafell el pròxim 16 de novembre, amb una nova jornada d'intercanvi entre els diferents agents que treballen per l'adaptació del litoral.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El 2023, la Fira de Santa Teresa del Vendrell va iniciar una nova etapa amb l'objectiu de promocionar el millor del territori, posant en valor cellers, gastronomia, empreses i també productes de quilòmetre zero. Aquest nou format s'ha anat consolidant en els darrers anys i la Fira del Vendrell ha esdevingut una cita imprescindible per descobrir i tastar els millors productes de la gastronomia i dels cellers del Vendrell i també de la comarca del Baix Penedès, per conèixer els projectes dels emprenedors del territori i per gaudir de la música dels artistes locals. En aquest sentit, s'ha destacat que el 80% dels expositors i participants a la fira d'aquest 2026 són del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès. S'ha volgut fer un agraïment especial al CIT, l'Associació Comerç del Vendrell, per la seva implicació a l'organització del nou espai Viu al Vendrell, a la carretera del Doctor Robert, un espai on el CIT donarà a conèixer els seus objectius com a associació i acollirà maridatge, xerrades i diferents activitats. La fira també és punt de trobada i de compartir bons moments i uns dies per gaudir de la cultura popular i les tradicions. Aquest any, a més, es viurà una diada castellera molt especial i històrica en motiu del centenari de la colla Nens del Vendrell. D'altra banda, com l'any passat, el sector de l'automoció s'ubicarà a la plaça de la Sardana i, com ja és tradició, les atraccions s'instal·len a l'aparcament de l'Avinguda del Camp d'Esports. Enguany, la Fira de Santa Teresa del Vendrell es celebrarà del 9 al 12 d'octubre i el programa d'actes es pot consultar al web municipal www.alvendrell.net/Fira Santa Teresa.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Anem ara cap a Cunit perquè el Consell d'Infants enceta un nou curs amb il·lusió i ganes de participar. De fet, la sala d'actes de la Biblioteca Marta Mata de Cunit va acollir una reunió formativa amb les famílies dels consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants durant aquest curs 2026-2027. La trobada va servir per donar a conèixer a les famílies el funcionament del Consell, explicar el paper que hi tindran els infants i presentar les línies de treball i les activitats previstes al llarg del curs. També va ser un espai per compartir dubtes, inquietuds i altres aspectes pràctics relacionats amb la participació dels nois i les noies. El Consell d'Infants és una oportunitat perquè nens i nenes siguin escoltats i puguin aportar la seva mirada sobre Cunit. D'aquesta manera, volen que se sentin partícips de la comunitat i que descobreixin que les seves idees i propostes també poden contribuir a transformar i millorar l'entorn. Entre els objectius del Consell d'Infants de Cunit hi ha fomentar la cultura de la participació i dels principis democràtics entre els infants, recollir les opinions, propostes i inquietuds dels nens i les nenes, incorporar la mirada dels infants a la construcció i la millora de Cunit, promoure el diàleg, la reflexió i el debat com a eines de participació, afavorir que els infants coneguin i exerceixin els seus drets com a ciutadans i ciutadanes. El Consell d'Infants és una iniciativa promoguda pel Pla Educatiu d'Entorn, format per nois i noies d'entre 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària, escollits pels mateixos alumnes. Amb aquesta primera trobada amb les famílies es dona el tret de sortida a un nou curs ple de reptes i propostes en què els infants seran els protagonistes i podran fer sentir la seva veu, contribuir així activament a la construcció de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els bombers han rescatat aquest dilluns al matí una dona i un menor de 3 anys que estaven atrapats en el seu vehicle sota un pont al carrer Anglantina, al Vendrell, a Coma-ruga. 3 dotacions del cos s'hi van desplaçar fins a aquesta zona afectada per les pluges torrencials d'aquest dilluns. Segons fonts dels bombers, el vehicle estava pràcticament ple d'aigua quan han rescatat la mare i el seu infant. Després han desembussat el clavegram al voltant del pont per tal d'alliberar-lo de l'aigua acumulada pel temporal. Les dues persones rescatades han estat traslladades al CAP, al Centre d'Atenció Primària del Vendrell, on se'ls ha fet una revisió. Fins la una del migdia, els bombers han fet 39 salvaments a tot Catalunya.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 55 anys com a presumpta autora dels delictes de furt i estafa bancària, ja que hauria sostret més de 25.200 euros a la persona que cuidava. La detenció es va produir divendres passat. Els familiars de la víctima, un home amb situació de vulnerabilitat arran d'una malaltia neurodegenerativa progressiva, van presentar una denúncia al setembre. Els Mossos van confirmar la versió de la família, que assegurava que algú havia retirat diners en efectiu i fet compres des de l'octubre de l'any passat per un valor superior als 25.200 euros. La detinguda va retirar diners, efectuar compres i també li va posar una altra targeta bancària a la cartera de l'home perquè no la trobés a faltar. Després de revisar el tipus de compres, algunes de les quals s'havien realitzat en establiments de cosmètica, cura personal i roba de dona, els investigadors es van centrar en la cuidadora de la víctima. Les gestions dels agents van verificar que la sospitosa tenia la targeta bancària de l'home. Per tal de que no la trobés a faltar, la dona li va posar la targeta d'una altra persona a la cartera. La vetlladora es va aprofitar de l'edat avançada de la víctima, la confiança entre tots dos i que les seves capacitats cognitives i físiques s'havien reduït, cosa que el deixava altament vulnerable i sense capacitat de defensa. Segons els Mossos, l'arrestada es va aprofitar també del poc control digital que tenia els diners de l'home a qui cuidava tot el dia des de l'any 2024. Els agents han detingut la cuidadora el passat divendres a Tarragona. Unes hores després, la dona va quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan se la requereixi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La compra-venda d'habitatges va créixer un 7,1% interanual a l'agost a Catalunya, amb un total de 8.292 operacions registrades respecte a les 7.541 del mateix mes de l'any passat, segons dades avançades que ha publicat el Col·legi de Registradors. L'increment a Catalunya queda per sobre del creixement de l'1,3% registrat en el conjunt de l'estat espanyol, que nota 48.674 operacions en total. El nombre d'hipoteques signades per la compra d'habitatge també va augmentar un 5,6% interanual a Catalunya, que se situa darrere d'Andalusia com la segona comunitat autònoma amb més operacions d'aquest tipus, amb 6.101 signatures. L'evolució a l'alça de les hipoteques per a la compra d'habitatges a Catalunya contrasta amb altres comunitats com Madrid, on la signatura d'hipoteques d'aquest tipus va caure un 5,9% interanual a l'agost. Pel que fa al conjunt de les propietats, les compravendes van augmentar un 6,1% a l'agost a Catalunya, fins als 14.934 registres en comparació als 14.009 de l'any passat. Les hipoteques assignades per la compra de qualsevol propietat també va créixer a l'agost un 5,6%. En l'àmbit estatal, les compravendes de totes les propietats van augmentar a l'agost un 3,3% interanual. Paral·lelament, les hipoteques totals van anotar una lleugera baixada del 0,3% a l'estat espanyol, fins a les 43.420, un descens que contrasta amb el creixement del 5,6% de les hipoteques totals a Catalunya. El Col·legi de Registradors ha detallat que el millor comportament de les hipoteques en comparació amb les compravendes ha portat que en el cas dels habitatges el nombre d'hipoteques hagi superat habitualment el 70% del total de compravendes durant el període interanual des del mes de setembre de l'any passat. A l'agost, aquesta cobertura ha estat del 69,1% en el conjunt de l'Estat.
1: L'informatiu.
0: I ara parlem d'infraestructures poc preparades per a temporals cada cop més freqüents i extrems. Els experts consideren que les infraestructures de gestió de l'aigua a Catalunya necessiten millores per adaptar-se als fenòmens meteorològics extrems. Els aiguats dels últims dies a Catalunya evidencien que els experts alerten fa temps. L'emergència climàtica fa que els fenòmens meteorològics extrems siguin més freqüents i també més intensos. Toca, doncs, adaptar-se a una nova realitat climatològica. Però estan preparades per aquest nou paradigma de fenòmens extrems les grans infraestructures? El doctor en Medi Ambient Oriol Basa, enginyer forestal i expert en inundacions, ha afirmat que el territori no està preparat per rebre això en un sol dia. Moltes d'aquestes infraestructures per gestionar l'aigua pluvial es van construir quan gairebé ni es parlava de crisi climàtica, ha apuntat, quan registres com els més de 300 litres que han caigut, per exemple, a Granollers en 3 dies, eren gairebé inimaginables. Els avanços de les infraestructures de gestió de l'aigua són evidents, però experts consultats també alerten que queda molta feina per fer perquè les infraestructures a Catalunya puguin conviure millor amb fenòmens extrems com les pluges torrencials.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: I I tenim més notícies de l'àmbit general. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ha alertat que 2 de cada 3 joves europeus han viscut almenys una experiència adversa en la infància. L'anàlisi va mesurar l'exposició a 9 formes d'adversitat, que són el maltractament, l'abús sexual, el consum de substàncies a la llar o la violència domèstica. Entre les principals conclusions també destaca que 1 de cada 5 dels enquestats van assegurar que havien viscut 4 o més, i d'aquests el 76% havia necessitat atenció professional de salut mental. L'OMS adverteix que l'adversitat s'acumula i com més n'experimenta una persona, més gran és la probabilitat que presenti diversos resultats desfavorables més endavant a la vida. L'estudi de l'Oficina Regional de l'OMS per a Europa ha enquestat 26.000 joves d'entre 18 i 30 anys entre el novembre de l'any 2026 i el gener. L'OMS ha remarcat que una exposició més gran a les experiències adverses a la infància s'ha associat a un menor nivell d'estudis assolit, una probabilitat més gran de quedar fora del sistema educatiu o laboral, menys ingressos a la llar, menys confiança en els altres i un sentiment de connexió més feble amb la comunitat. La directora de Sistemes de Salut de l'OMS Europa, la doctora Natasha, ha subratllat que no és un problema de salut mental aïllat. Diu que és una qüestió social i econòmica que necessita implicació de tots els sectors, no només dels serveis sanitaris. Per això l'OMS recomana prevenir l'adversitat d'arrel, donant suport a les famílies i abordant les condicions que la provoquen, fomentant la resiliència mitjançant relacions de suport amb adults que els puguin ajudar i dotar els serveis públics perquè els diferents sistemes de salut, d'atenció social, educació i justícia reconeguin i atenguin les persones afectades per l'adversitat en la infància i l'ajudin a trencar el cercle abans que passi a la generació següent.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat per unanimitat immobilitzar 65 milions d'euros per garantir la futura execució de projectes estratègics iniciats durant l'actual mandat i recollits en el Pla d'Espais de la Diputació de Tarragona i el Pla de Transició Energètica. De fet, el ple de la Diputació Tarragonina ho ha aprovat amb la resta de punts de l'ordre del dia, entre els quals també destaca l'aprovació definitiva del projecte d'actuacions puntuals de seguretat i del drenatge al camí municipal de Bonastre al Vinyana, la T4233, que passarà a formar part de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona un cop comencin les obres, que compten amb un pressupost d'1,1 milió d'euros. Les intervencions inclouran mesures per garantir la convivència segura de vehicles motoritzats, bicicletes i vianants. També es preveu la millora de les cunetes i del sistema de drenatge, la instal·lació de reductors de velocitat, la nova senyalització i la renovació de les barreres de seguretat amb models integrats passejísticament. Així mateix, s'executaran actuacions complementàries com la reconstrucció d'un mur de pedra seca i un mur d'escollera al marge de la carretera, la millora del tram urbà del Minyana, la senyalització de l'entrada a l'espai Pein del massís de Bonastre o la construcció d'un mirador per l'observació del massís.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat de Catalunya poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. El document l'han firmat aquest dilluns en una trobada al Castell de Vilaseca, en la qual hi ha participat els batlles de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell i Vilallonga del Camp, a més del primer tinent d'alcalde de Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit. Els màxims representants municipals també demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, sol·licita que se'ls informi dels riscos que hi ha.
2: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
0: A més, defensa poder identificar els riscos.
2: Considerem que hem de ser capaços d'identificar cada vegada millor les fonts del risc i actuar-hi de manera prioritària per reduir-les al màxim tècnicament possible, fent servir, com no, el coneixement, la inversió i les millors tecnologies possibles. Evidentment, la planificació territorial i les mesures de protecció són necessàries, però entenem que la política de seguretat no pot descansar únicament en establir distàncies o limitacions sobre el territori. La pregunta no ha de ser només fins on arriba el risc. La pregunta també ha de ser què podem fer perquè aquest risc sigui cada vegada menor.
0: Pere Segura qüestiona la normativa sobre les restriccions pel pas de mercaderies perilloses.
2: La instrucció, per exemple, de mercaderies perilloses es basa en una premissa molt discutible, que és el risc no es pot incrementar, però el risc que ja existent pot perdurar. Què vol dir això? Que sobre una via del tren en la qual tu al seu costat tens escoles, hospitals o vivenda, això s'admet? És perfecte, però si tu tens un solar al costat que vols fer un nou edifici, això està prohibit perquè poses en risc la gent. O sigui, és una decisió que té un caràcter discrecional en el qual nosaltres posem en discussió. Per què? Perquè es determina a través d'una instrucció, en aquest cas, que no té comparació legal ni a cap comunitat autònoma d'Espanya, però tampoc cap comparació que ha pogut dur a terme Vilaseca a través dels seus estudis en cap país europeu.
0: Per últim, reclama que els municipis del Camp de Tarragona tinguin veu en el nou marc regulador català per als establiments de risc d'accidents greus.
2: Perquè Catalunya està treballant amb un nou marc regulador pels establiments que justament generen aquest tipus de risc i també amb la nova instrucció de transports de mercaderies perilloses. Creiem que, doncs, és una oportunitat per incorporar-nos en els desenvolupaments tècnics, metodològics i tecnològics que ara mateix són més avançats i que segurament poden generar molta més seguretat i permetre un millor desenvolupament territorial.
0: Per tant, en resum, el manifest han reclamat 5 qüestions que, en bona mesura, depenen de la Generalitat i també han demanat una reunió per abordar-les. Aquests 5 temes són tenir una estratègia territorial i una cartografia dinàmica dels riscos, prioritzar inversions i aplicar sistemàticament la millor tecnologia disponible, una política específica per al transport de mercaderies perilloses, actualitzar el marc normatiu català i establir criteris homogenis per gestionar el risc. Per últim, una governança territorial estable amb la participació efectiva dels municipis.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Hem arribat al final de l'informatiu del dia. Avui és dimarts 6 d'octubre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera, al llarg d'aquests 30 minuts d'informació. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

xedrucs, de feixisme i cucs, de capital maldestres. Soc de fraules i finestres. Creus segur que som com tu per dos dies que m'averes? Tanquen clau, naps i cols, cor tot sol dins un redol. Espera't sus, però surt molt. A totes ses putes fotos que m'averes.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Les novetats i els clàssics de la música en català al Puntcat.

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

el lloc per aquest joc és la séquia i el bon port. Mescla aigua, barreig quan el nen dorm. Ves desaparèixer quan més fort no és tot tan complexa. Naixem morts, sí.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Puncat, el programa de música en català de Calafell Ràdio tots els dimarts de 8 a 10 de la nit i els diumenges d'11 a 1 del migdia en repetició.

0: penso en tu.
1: Que ens està prenent el pèl, ja, tio. Ja fa 8 hores que estem aquí.
2: Ja en té un món.
3: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A calafellradio.cat

0: Ferran Boqué.
1: Doncs vinga, som-hi. Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a dimarts, dia 6 d'octubre de 2026, i aquí ara mateix engeguen 4 hores de ràdio en directe per compartir l'actualitat, l'entreteniment i la bona música, i tot aquí a través de l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online. Al nostre portal web, calafell.tv, però també a qualsevol aplicació per escoltar ràdio online, ràdio per streaming. Salutacions del Ferran Boqué. En nom dels companys, dels col·laboradors que fan possible aquest programa, és el Calafell Matí. Doncs vinga, tot a punt, preparat. Engeguem ja mateix amb les dades del dia, les efemèrides musicals, el que celebren aquesta jornada, també amb la previsió del temps amb Josep Miró i l'actualitat amb els titulars del dia dels diaris digitals comarcals en les últimes hores. A partir de 2:15, Espai d'Actualitat, avui parlarem del projecte Arquivida amb membres de l'entitat Penedès contra el Càncer. Us ho explicaran en aquest temps d'actualitat a partir de 2:15 del matí. I a les 10 arriba l'Espai de Català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell del Consorci per la Normalització Lingüística. Què llegim? Clàssics per descobrir amb la Rosana Rion, amb la Roser Ribas, que arribarà amb aquesta proposta literària a 2:15 del matí. El temps amb Josep Miró. Ens actualitzarem quan faltin uns 2-3 minutets per les 11 i tot seguit Sota el Blau amb la Berta Marcet. I a 11:15 torna l'Astro d'Eva, l'espai amb l'Eva Gutiérrez. Avui no tindrem a la Pepa Barretines, per aquest motiu tindrem l'Espai Vida Saludable amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell a les 12 del migdia aquí en el Calafell Matí. I abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això i molt més, amb bona música, bones cançons, passarem aquestes 4 hores de programa d'aquest dimarts fins la 1 del migdia. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Dimarts, dia 6 d'octubre de 2026. Avui tenim altres celebracions per explicar-vos, perquè avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat. Es celebra cada 6 d'octubre aquest Dia Internacional de la Geodiversitat, una jornada proclamada per la UNESCO per donar a conèixer la importància de la part no viva de la natura. La geodiversitat inclou elements com les roques, els minerals, els fòssils, els sòls, les muntanyes, els rius i els diferents paisatges que formen part del nostre planeta. Tot aquest patrimoni geològic és fonamental pels ecosistemes i també per la vida humana, ja que proporciona recursos i ajuda a entendre com ha evolucionat la Terra. La jornada vol conscienciar sobre la necessitat de conservar aquest patrimoni i recordar que la geologia també té un paper important davant reptes com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o els riscos naturals. El lema d'aquest 2026 és la geodiversitat a la nostra porta, una invitació a descobrir el patrimoni geològic que tenim més a prop. I també en aquest 6 d'octubre se celebra el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Jornada dedicada a una visibilitat a les persones amb paràlisi cerebral i a les seves famílies. Aquesta condició afecta principalment el moviment i la postura i pot comportar diferents graus de necessitat de suport. La jornada busca donar a conèixer la realitat d'aquestes persones, defensar els seus drets i reivindicar una societat més accessible i inclusiva. També posa l'accent en la importància que les persones amb paràlisi cerebral puguin prendre decisions sobre la seva pròpia vida i disposar els suports necessaris per desenvolupar-la amb autonomia. La celebració va ser impulsada l'any 2012 per organitzacions especialitzades i actualment compta amb la participació d'entitats de molts països. Doncs avui, per sort, només tenim aquestes dues celebracions internacionals. Dic per sort, perquè ahir vam estar mitja hora explicant tot el que se celebrava. Sembla que ahir eren 6 o 7 celebracions internacionals o mundials. Això va com va. El que sempre tenim, sempre, sempre, sempre, són les efemèrides musicals, i que en tenim avui 4 concretament. Acostumem a tenir molts naixements, aniversaris, però avui tindrem un aniversari d'una mort, perquè el 6 d'octubre del 2020 va morir Eddie Van Halen, el guitarrista nord-americà d'origen neerlandès i un dels guitarristes més influents de la història del rock. Cofundador de Van Halen, juntament amb el seu germà Alex, va revolucionar la guitarra elèctrica amb una tècnica molt innovadora i un estil que va influir generacions de músics. En Van Halen va aconseguir grans èxits, entre els quals destaca Jump, una de les cançons més conegudes de la banda. Eddie Van Halen va morir als 65 anys, avui fa 6 anys, el 6 d'octubre del 2020.

Amb el guió i els àudios que ens ha preparat el nostre estudiant en pràctiques, el Fernando Pórtolas, tenim més efemèrides i més morts. I'm with you, my love. Perquè el 6 d'octubre del 2019 moria Ginger Baker, bateria anglès i membre fundador de Cream, una de les bandes més importants del rock dels anys 60. Baker va destacar per la seva manera de tocar molt potent i innovadora i per incorporar influències del jazz i del blues al rock. Al llarg de la seva carrera també va treballar amb músics com Eric Clapton, va participar en nombrosos projectes. Entre els grans temes associats a Cream trobem Sunshine of Your Love. Hem de dir que Ginger Baker va morir quan tenia 80 anys. Va ser el 6 d'octubre del 2019.

Ara sí, tenim naixements musicals. Perquè el 6 d'octubre del 1966 va néixer Fito Cabrales, cantant, guitarrista, compositor espanyol. Va néixer al País Basc, conegut principalment per ser el fundador de Platero y Tú i posteriorment Fito i Fitipaldis. Amb aquest últim grup es va convertir en una de les figures més destacades del rock espanyol, combinant rock, blues i cançons de caràcter més personal. Al llarg de la seva trajectòria ha aconseguit alguns dels grans èxits del rock en castellà i avui, 6 d'octubre de 2026, Fito Cabrales compleix 60 anys i entre les seves cançons, Soldadito Marinero, aquesta que escoltem. El vi por los mares.

Gran cançó aquest, Soldadito Marinero, de Fito i Fittipaldis, avui que és l'aniversari de Fito. Anem per la quarta i última de les efemèrides d'aquest dimarts, perquè el 6 d'octubre del 1995, Shakira, la cantant colombiana, publicava Pies Descalzos. Va ser el seu tercer àlbum d'estudi i un dels treballs fonamentals dels inicis de la seva carrera. El disc va ajudar a convertir-la en una de les artistes més populars de la música llatinoamericana i va marcar el camí cap a la seva posterior projecció internacional. L'àlbum Pies Descalzos inclou cançons com Estoy Aquí, ¿Dónde Estás Corazón? I Antología, temes que es van convertir en un dels primers grans èxits de la colombiana Shakira. Doncs anem a escoltar l'Estoy Aquí, aquesta gran cançó que recordem i que es publicava un dia com avui, el 6 d'octubre del 1995, amb la Shakira, primera cançó del matí, aquí, al Calafell Matí de Calafell Ràdio. Bon dia, bona hora.

0: amb Ferran Boquer.
1: En segons arribem a un quart de deu del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Anem per la meteorologia en aquest matí que comença, doncs, ben gris el cel, eh? La crònica d'en Josep Miró amb el temps per aquest dimarts, també de cara a demà dimecres. Josep Miró, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta inestable, podríem dir, amb cel ennuvolat la major part del dia, amb alguna clariana puntual fins a mig matí, si és que l'arribem a veure, i després doncs, cel tapat amb pluges i ruixats irregulars que apareixeran a partir de mitja tarda i es mantindran fins ben entrada la nit, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 19 i 20 que hem tingut de mínima i els 23 o de 23 a 24 a la màxima, amb una humitat alta, ben feble de gregal a xaló, girant a garbí al vespre i fent calamar i domini el marejol. Per demà continuem amb un temps insegur, sense acabar de fer net, amb núvols i clarianes a primera hora, nuvolada i cel més tapat al centre del dia, quan pot caure alguna pluja o algun ruixat irregular, aclarint-se a mitja tarda, i amb una temperatura que no variarà gaire, i estarà entre els 19 i 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat alta, ben feble de mestral amb garbí al migdia i fent que la mar hi hagi marejol considerable en tot el dia.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, com dèiem, cel ennuvolat, força ennuvolat, i la temperatura ara mateix, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la zona de la platja de Masmel, és de 20 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Moment d'ocupar-nos de l'actualitat de les últimes hores amb titulars, el més destacat, que ens expliquen els diferents diaris digitals comarcals. Anem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. En urbanisme, Calafell mostra com quedaran els 6 blocs per 500 habitatges al costat d'un hotel de 5 estrelles. L'Ajuntament assenyala que 250 habitatges seran de protecció oficial. Els edificis seran més alts del que és habitual al municipi. Com dèiem, l'Ajuntament de Calafell ha publicat un dibuix de com preveu crear els 500 habitatges en el que ha de ser la connexió urbanística entre els nuclis de la platja i de Segur de Calafell, resseguint la C31. Us expliquem que en aquesta nova zona urbana també hi ha el poblat ibèric, on es farà un centre d'interpretació del món ibèric, així com l'antiga discoteca Louis Vega, que s'haurà de rehabilitar per destinar-la a un ús encara per determinar, i un hotel de 5 estrelles amb 450 habitacions i centre de convencions. L'Ajuntament defensa tots els projectes. Destaca que dels 500 habitatges de la nova zona, 250 seran de protecció oficial. Per al consistori, aquesta actuació és una de les principals operacions de creació d'habitatge protegit a Calafell. I sobre les pluges que van caure ahir dilluns, Cunit es recupera del xàfec que ha convertit carrers en rius i llacunes. Durant la matinada d'aquest dilluns van caure 30 litres per metre quadrat, 12 dels quals en només 30 minuts. Com dèiem, Cunit es recupera d'aquest xàfec de la matinada passada del dilluns, que va inundar carrers, va trencar arbres i va afectar la platja, a més de convertir una de les principals avingudes en un riu cabalós i inundar diversos trams de la C31. Al municipi van caure més de 30 litres per metre quadrat. A més, les capçaleres dels rius i rieres també hi ha hagut una precipitació intensa, fet que va agreujar l'impacte de l'aiguat. Durant tota la jornada d'ahir, els serveis de neteja i la brigada municipal van treballar per recuperar la normalitat un cop va deixar de ploure. De la plana de successos rescaten una mare i el seu fill atrapats per una inundació dins del cotxe sota un pont del Vendrell. Van poder ser rescatats sense patir ferides. Aquest pas sota la carretera és un punt perillós quan plou i s'inunda habitualment. També de la plana de successos roben els diners d'una excursió de jubilats de Calafell. Uns desconeguts van accedir al local de l'entitat i es van endur uns 19.000 euros. Els Mossos investiguen el cas. És el cas, el robatori que va patir el local de l'associació de gent gran de la platja de Calafell. En adonar-se del robatori a les instal·lacions de l'entitat, els responsables van avisar la policia local, que es va desplaçar fins a la zona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, els lladres van accedir per una de les portes de la seu de l'entitat i es van endur uns 19.000 euros, no es van emportar cap altre objecte. Els diners corresponien a la recaptació destinada en part a un viatge que els jubilats de l'entitat tenien previst fer i en part a un sopar. A l'excursió s'havia de desplaçar fins a Toledo, però ara la situació ha quedat en l'aire per a indignació d'alguns dels afectats. Anem a isdiari.cat, a la seva secció comarcal. En inundacions rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont de Comarruga. Mare i menor rescatats es van traslladar fins al cap del Vendrell per fer-los una revisió. I 3 detinguts a Sant Jaume dels Domenys amb 4 motos robades poques hores abans a Vilafranca. Els Mossos els van localitzar en un trastell de lloguer gràcies al GPS d'una de les motocicletes sostretes. Els Mossos d'Esquadra van detenir 3 joves de 19, 21 i 22 anys com a presumptes autors de 4 delictes de robatori o furt d'ús de vehicle després de localitzar-los amb 4 motocicletes sostretes poques hores abans a Vilafranca del Penedès. Els fets van tenir lloc la tarda del dilluns dia 28 de setembre, quan els investigadors de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement de la sustracció de 4 motocicletes de gran cilindrada en diferents punts de la ciutat. I també a Isdiari ens explica que el SEM atén més de 3.400 intoxicacions en un any a la regió sanitària del Penedès. Les assistències per intoxicacions van créixer un 1,8% el 2025 i formen part d'un total de 52.576 intoxicacions més ateses pel SEM arreu de Catalunya. I el nou model, el nou hotel de 5 estrelles de l'antic Louis Vega, preveu 300 llocs de treball a Calafell. El projecte, amb 450 habitacions i una inversió de prop de 100 milions d'euros, incorpora un palau de congressos i planteja una nova centralitat entre Calafell i Segur de Calafell. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, en plena de successos. Crema completament un camió a Santa Oliva que transportava bales de paper. Ha estat aquest dilluns al matí i s'han reactivat perquè una de les bales fumejava. Han estat 7 dotacions de bombers de la Generalitat que van treballar el diumenge a la nit en un incendi de camió a Santa Oliva. L'avís el van rebre cap a les 22:03 minuts i es van mobilitzar fins a la ronda de l'Alburnà, situada al polígon industrial de l'Alburnà. Allí van localitzar un camió que cremava i que transportava 6 bales de paper. El vehicle pesant va cremar completament. Les flames van provocar una columna de fum negre intensa que es podia veure des de diferents punts del Baix Penedès. Els bombers van utilitzar escuma per procedir a l'extinció del foc i van haver de contenir la fuga de combustible del camió. Les flames es van propagar a un bla de palla que hi havia a prop. El servei es va donar per finalitzat cap a les 2:27 minuts de la matinada. Per la seva banda, el conductor estava il·lès i va aconseguir sortir pel seu propi peu fora del vehicle. També aquest dilluns, els bombers van tenir que tornar a la zona, ja que es van alertar que fumejava una de les bales de paper cremades. I acabarem aquest repàs a la Fura del Penedès.cat. Fan una crida a participar en el programa Voluntariat per la Llengua al Vendrell. L'Oficina de Català del Vendrell ha posat en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'ús social del català a través de la conversa. El programa posa en contacte una persona catalanoparlant voluntària amb una persona que vol practicar el català per millorar-ne la fluïdesa i guanyar confiança a l'hora de parlar-lo. I el Vendrell amplia tota la població al servei d'atenció psicològica gratuïta. És el projecte Escolta'm, que està adreçat a joves del municipi d'entre 15 i 30 anys. Després de 4 anys de funcionament, ara el servei s'amplia i es posa a disposició de qualsevol ciutadà més gran de 16 anys, canviant el nom a Espai Àncora. Són les notícies, són els titulars de les últimes hores que repassem a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9:24 minuts. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Tres minuts, ja arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia amb titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera amb les notícies, que ens explicarà a partir de 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Mireia, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca. La Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: El Calafell Matí amb el Ferran Boqué. Avui volem parlar amb l'associació Penedès contra el Càncer. Tenim aquí a la presidenta i fundadora. Ella és la Silvina Lugones. Molt bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
0: I també tenim aquí una voluntària testimonial que forma part d'aquest projecte, que és la Margarita Martos. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Mireia.
0: Bé, doncs comencem primer de tot parlant per què esteu aquí avui, no? I és que celebreu aquest proper 7 d'octubre un acte d'inauguració oficial del projecte Arquivides. Explica'ns una miqueta de què consta aquest projecte.
1: Sí, moltes gràcies per estar aquí present, per donar-nos aquesta oportunitat. I bé, nosaltres comencem aquest projecte amb la voluntat d'acompanyar les persones afectades de càncer, principalment perquè aquest esport Arquivida, sí, el projecte es diu Arquivida i és l'esport concretament és tir amb arc. Uh-huh. Val? És principalment per evitar el limfedema que es produeix després d'una operació a les persones que estan afectades de càncer o també podria ser a les persones afectades de càncer directament.
0: Molt llavors, bé, seria una manera, no, d'exercitar, no, de fer exercici també.
1: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important, quan patim aquesta malaltia.
0: On es farà la inauguració en concret? I explica'ns una miqueta què és el que teniu preparat per aquest 7 d'octubre.
1: Sí, el 7 d'octubre, que és demà concretament, a les 5:30, serà a la Pedrera de Descarnosa i comptarem amb la presència de diferents parlaments institucionals, també de l'àmbit de l'esport, de la salut, i per acabar pues, tindrem un brindis de cloenda i ens acompanyarà un grup musical, uns cantants.
0: Molt sí. Bé. Explica'ns una miqueta doncs, per què neix, no? Quin és l'objectiu, per què neix aquest projecte Arquivida, no? Ens has dit que és per persones doncs, amb aquesta malaltia, doncs, perquè puguin integrar-se, però actualment quantes persones hi formen part?
1: Sí, més o menys són entre unes 6 i 8 persones. Uh-huh. Comptem arribar a les 30. Contentes perquè ho podem fer aquí a Calafell, estàvem fent a l'Arbós, es complicava molt perquè moltes persones de Cunit, Calafell, el Vendrell, com a Ruga, se li feia molt difícil pel tema del desplaçament anar-hi, llavors uh-huh. fèiem un cotxe solidari i clar, anàvem les que podíem des d'aquí, que eren 4 o 5 persones, i allà ens trobàvem amb dos més. Llavors era bastant complicat i la veritat és que el fet de poder aconseguir aquest espai tan bonic aquí a Calafell i tan proper pues, facilita molt a les persones que volen participar en aquesta activitat. Uh-huh. També destaquem que també, o sigui, comptem amb la col·laboració del Club de Tir amb Arc del Baix Penedès, que ens facilita els monitors, els entrenadors, també amb l'entitat Linfedema Zero, liderada per el doctor Santos López, que uh-huh. és especialista, oncòleg, cirurgià especialista en càncer de mama, que ells ens assessora en tot moment, i també ell és entrenador d'alt nivell. Llavors, comptem també des d'un principi del projecte amb la Maria Pitar, que és esportista d'alt nivell, també és membre del seleccionat espanyol uh-huh. de tir amb arc, i sempre ens han estat acompanyant tots i la veritat és que és un esport molt, molt bonic. Jo uh-huh. el primer dia, conto així ràpidament a la meva experiència personal, el primer dia que vaig assistir uh-huh. Tenia un mal de cap, o sigui, a mi jo acompanyava les companyes, no? I jo tenia un mal de cap i clar, el doctor Santos em va insistir de poder de participar. Uh-huh. Llavors vaig aprofitar jo no volia, però al final me va convèncer, vaig fer la primera tirada i tal. Al final de la sessió ja no em feia mal el cap. m'encanta, o sigui, i me vaig enganxar, o sigui, i vaig continuar fent i m'encanta, la veritat. Sí.
0: I aquí tenim, com dèiem abans, a la Margarita Martos, que és voluntària testimonial, doncs fa poquet, no?, que formes part de l'associació

0: Molt poc.
1: Explica'ns la teva experiència.
0: La meva experiència, doncs, és curta però molt, molt positiva. Vull dir, jo porto 2 mesos aproximadament vivint aquí a Calafell i com a l'alta oncològica, doncs, vaig pensar que havia de buscar un lloc on trobar companys, companyes que haguessin patit aquesta malaltia. I de seguida m'hi vaig posar en contacte amb Penedès contra el Càncer. I ara, doncs, la veritat, intento, doncs, això, estar a l'associació, posar el meu granet de sorra, integrar-me, que això per mi també és molt important, i integrar-me en un grup de persones que t'entenen, no?, que vens d'aquestes malalties que et deixen,
1: clar,
0: francament, tant físicament com emocionalment, que era el que deia la Silvina, no?, que a vegades... No és només que tinguem una certa mobilitat o que vulguem fer un esport, sinó que a vegades emocionalment et costa també estar a l'alçada de la normalitat. No?
1: Clar, i entre vosaltres no també, no? Com, contra més persones esteu i formeu part, doncs clar, explicar la vostra experiència, no?, amb la malaltia del càncer, sí, i a recolzar-vos, no?, d'una amb l'altra.
0: Exacte. Molts
1: dubtes.
0: Sí, i a vegades no cal ni que expliquis, perquè només amb una mirada o amb un gest, un dia que tu tens una mica que estàs més, com més fluixa, i que penses, avui no arribo, però bueno, arribes, ni que sigui a mitges, i tens aquesta complicitat amb els altres, no?, de que dius, bueno, no estem sols, no estem soles, no?, i això és important.
1: Doncs hem presentat abans a la Silvina i a la Margarita, però acabem de rebre una incorporació ara mateix. Com es diu?
2: Mercè Martí.
1: Molt bé, Mercè, ets voluntària també?
2: Sí, sí, sí.
1: Explica'ns una miqueta el teu cas, també.
2: No, la mateix, jo soy paciente de càncer, los conocí a través de gente en común. Me pareció maravilloso. Yo mi trance fue al principio muy malo. Yo estuve mucho tiempo sin moverme de casa, de la cama al sofá, de sofá a la cama. Entonces, el volverme voluntaria me motivaba. Al principio iba fatal, porque incorporarte a la vida cuesta. Pero no, me encantó la ilusión que le ponen, la colaboración, el motivo, el por lo que es. Vamos, para mí es toda una ilusión.
1: I què li sembla aquest projecte, no?, Arc i Vida, on podeu fer, doncs, exercici i practicar el tir amb arc?
2: Me'n sembla molt bé, perquè diu que jo soy de càncer de mama i dicen que va molt bé, per això, pues, endavant, tot el que sigui...
1: Millorar,
2: també, sí,
1: senyor, el benestar emocional,
2: sí,
1: també.
2: Sí, de veritat.
1: Silvina, aquí tenim, doncs, 2 persones que estan, sí, molt contentes de formar part de l'Associació Penedès contra el Càncer.
3: Sí, la veritat és que estem contentíssimes de que el nostre projecte pugui arribar també a les companyes que ho necessiten, però també que puguem arribar a més persones per aquí del Baix Penedès i l'Alt Penedès, i poder comptar, pues, també, que no ho he dit, però comptem també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell, que ens ha cedit aquest espai, propietària la família Sardà, també superagraïdes, i també agrair el suport de la Fundació PINAE, que ens ha fet una ajuda econòmica per poder comprar el material que necessitem per tirar endavant el projecte. O sigui que agraïdíssimes a tota aquesta col·laboració, aquestes aliances, no?, que hem trobat, hem aconseguit, i sinergies de col·laboració és importantíssim per poder tirar endavant avui en dia projectes tan engrescadors com aquests. O sigui, estem contentíssimes, la veritat.
1: Quantes sessions teniu previst dur a terme d'aquest projecte?
3: Sí, farem dilluns de 9 a 10 i quart, més o menys, i dijous de 4 a 5 i quart de la tarda, i diumenges de 9 a 10 i quart, més o menys. Llavors, el que farem és que dijous 8 d'aquí d'octubre, a les 4 de la tarda, totes les persones que estiguin interessades podeu venir, i aquí farem els grups. Val? Estarem allà amb el monitor, amb l'entrenador, farem llistes, explicarem tot el tema federatiu, el tema de les llicències i també el tema de l'assegurança. Nosaltres col·laborarem, o sigui, pagarem, farem efectiu el que és la quota anual a les persones de primera incorporació afectades de càncer de mama. Aquesta serà la nostra aportació des de la nostra entitat.
1: Molt bé. Doncs, bueno, recordar que demà 7 d'octubre realitzeu la inauguració d'aquest projecte Arc i Vida. Sí. Imagino que és obert a tothom. Pot venir tothom que
3: vulgui. Obert a tothom, sí, perquè també ens agradaria poder obrir una línia comunitària també a persones que no estan afectades de càncer i que vulguin gaudir d'aquest esport.
1: Ja per acabar, com a voluntàries, sí, primer tu mateixa, què els hi diries, no?, als nostres oients, si estan escoltant aquesta entrevista, doncs i jo sóc afectada de càncer de mama.
0: Jo concretament de càncer de mama no, n'he patit altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? La participació, i a partir d'aquí pues, que tothom s'animi a provar-ho. Tenir un club de tirar l'arc o tenir un lloc on te fer i practicar aquest esport no és fàcil. I aleshores és una gran oportunitat per Calafell i tot l'entorn.
1: Molt bé, molt bon missatge llançat.
0: Gràcies.
1: I en el seu cas, ja per acabar també, què els diria? Doncs vostè sí que és afectada de càncer de mama.
2: Sí, però vull per la misma línia que va ella, que és la participació de gent con i sin nos ajuda a los que estamos. La dinámica, la vida, es que todo hace que fluya y va bien, y nos va bien, yo pienso que va bien a todos, y toda entidad y todo lo que saca en un pueblo, oye, remite y revierte en el pueblo también, va muy bien, y yo pienso que es una buena... Una bona causa.
0: Bueno, és un privilegi, la veritat.
2: És un privilegi, sí.
0: Perquè tirs de... O sigui, llocs on es practica el tir a l'arc no són habituals. Sí que, com deia ahir, ja tenim a l'Arbós, tenim a Vilanova, però vull dir, tenir-ho aquí és un privilegi,
1: sí, la veritat. I tant que sí. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a totes tres i que vagi molt bé aquest nou projecte d'Arc i Vida aquí al municipi de Calafell.
3: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
2: I gràcies per l'altre vot.
3: Gràcies.
4: A Calafell Ràdio, actualitat, música i entreteniment al Calafell Matí. Aquí els clàssics. Ara també al Calafell Matí.

0: Recuperant cançons, recuperant música, que la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí, recuperant un d'aquells temes que ens porten directament a l'ànima del soul pop de principis dels 90. Aquesta cançó amb Kenny Thomas, Thinking About Your Love, es trejada el 1991, cançó que es va convertir en un dels seus grans hits del Kenny Thomas. Èxit a les llistes britàniques que hem recuperat perquè és música de la nostra vida, clar que sí.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí, amb Ferran Boqué.
0: 10 minuts i arribem a les 10 del matí en un moment. A partir de les 10, espai de català amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell, del Consorci per la Normalització Lingüística. Abans, la nova de Teddy Sims, aquest Perfect Man, que ja està sonant aquí a la sintonia del 107.9 de la FM. Cançons tranquil·les per començar aquesta jornada, per ser gris, aquest dimarts, dia 6 d'octubre.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ràdio.
1: Les 10 del matí, ara mateix un minut. Doncs vinga, som-hi, engeguem un nou espai de català tots els dimarts a la sintonia de Calafell Ràdio en el Calafell Matí amb el Moisès Albuixec de l'Escola de Català de Calafell. Molt bon dia, Moisès. Espera't que et pujaré el micròfon, perquè avui tenim tants convidats que avui hem d'obrir molts micròfons.
2: Bon dia, Ferran.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, aquí estem, una vegada més.
1: Doncs aquesta temporada tenim un format totalment diferent al d'altres edicions d'aquest espai de català. Recorda'ns una mica el funcionament d'aquest espai, sempre comptant amb participants d'aquests cursos de català.
2: Sí, doncs comencem sempre amb una pregunta per als oients relacionada amb el català, que durant la setmana poden anar contestant per WhatsApp. Després fem un petit concurs amb els nostres concursants, que són normalment alumnes, exalumnes, i també portarem voluntaris per la llengua, gent que participa amb nosaltres també. I és un test que els fem de preguntes ràpides i després una cançó que posem i preguntes relacionades també amb les preguntes, i recordem que també estem pendents de quins premis seran, però tindrem premis abans de Nadal tant per als oients com per als concursants que arribin a la fase final.
1: Ja ho anirem anunciant, això. Sí, en tot cas, el que farem és recordar la proposta que llançaves per tots els oients d'aquest espai de català. Recorda'ns el que feies, ens proposaves fa dues setmanes, que la setmana passada no vam tenir el programa.
2: Sí, fa dues setmanes era el neologisme de l'any passat, que era la paraula vespreig.
1: Vespreig.
2: Que seria el famós tardeo, que en català és vespreig, que crec jo que costarà d'incorporar.
1: Sí, són aquestes noves paraules que, mica en mica, anem normalitzant, que ja s'inclouen oficialment.
2: Exacte, en els diccionaris.
1: De la llengua catalana. Sí que és veritat que el tardeo tira molt, però la manera
2: millor,
1: correcta...
2: Cacofònicament, vespreig, costa més
1: de dir. Sí, i el tardeo és com molt popular, no? Sí. És molt col·loquial.
2: Cançons, ja, i tot.
1: Però no és correcte dir-ho en català, per la qual cosa vespreig seria l'expressió
2: correcta. Sí, acabarà incorporant-se.
1: Llancem ja la pregunta... per aquesta setmana, vols? Pels oients?
2: Fa dues setmanes vam posar la cançó d'Enganyar-te de la Ludwig Band, és que costa,
1: Sí, costa molt.
2: I hi ha un moment que diu, tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. En aquest fragment, perdó, n'hi ha tres castellanismes o tres barbarismes. Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. Dir-te, carinyo, estic bé, no volia preocupar-te. Però com s'escriu lo de més? Com cabran a dins d'un WhatsApp les carícies i els petons que avui li he donat a un altre? En aquestes frases hi ha tres barbarismes. A veure si la gent els pot trobar.
1: Repeteix les frases?
2: Tinc algun missatge teu, millor contestar-te'l ara. Dir-te, carinyo, estic bé, no volia preocupar-te. Però com s'escriu lo de més? Com cabran a dins d'un WhatsApp les carícies i els petons que avui li he donat a un altre?
1: Doncs aquí hi ha tres barbarismes, a veure si els nostres oients són capaços de...
2: Un és difícil, un és complicat.
1: Doncs per participar en aquest espai, 647-751-883, 647-751-883 és el nostre WhatsApp, a qui ens poden enviar doncs aquesta o aquestes paraules que són barbarismes en la lletra d'aquesta cançó de la... Com es diu?
2: Ludwig Band.
1: Doncs vinga, tenim convidats, tenim participants d'aquests cursos de català. Anem a saludar-los perquè tenim a la Paola, el Guillermo i l'Hervé. Anem a saludar primerament a la Paola. Paola, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí una mica, una vegada més, i gràcies per l'espai.
1: Gràcies a tu per participar. Recorda'ns doncs una miqueta els teus orígens i parla'ns doncs, actualment què és el que estàs cursant.
3: Sí, actualment estic cursant el nivell C1 de català i jo soc de Ciutat de Mèxic i ja porto vivint aquí a Catalunya 4 anys.
1: 4 anys, eh?
3: Sí.
1: I què tal? Vas prosperant amb això del català? Vas ampliant els teus coneixements? També la facilitat, no?, de parlar-ne?
3: Sí, la veritat que sí. He tingut oportunitat de practicar i aprendre una mica més i jo estic molt contenta perquè a mi el català m'agrada molt i representa molt per mi la llengua.
1: Quants anys fa que t'hi vas posar de valent per aprendre el català?
3: Des de que he arribat aquí, llavors... 4 anys.
1: 4 anys, eh? Des d'un principi ho tenies clar, que el que volies és, doncs, també aprendre la llengua que es parla aquí, on estàs vivint. Sí. Qui és el Guillermo?
4: Hola,
1: Guillermo, ets tu. Explica'ns també una miqueta com feia la teva companya, els teus orígens, des de quan i què estàs cursant actualment.
4: Crec que porto 4 anys estudiant català, potser, 3-4 anys.
1: I pregunten al Moisès, eh? És a dir, ho ha de saber el Moisès sí. I no el mateix.
0: No, que a vegades, sí, sí, com que menys, són divisions de trimestres i així...
2: Sí, clar, és complicat, no són cursos sencers, clar.
0: Estic sí, sí, retomant el català que, perquè vaig estar malalt l'any passat i soc de Madrid, porto a Catalunya 5 anys i... Enamorat de Catalunya, la veritat.
1: Enamorat de Catalunya, totalment. Què tal se't dona això, un madrileny parlant el català? Bé, no?
0: A mi m'agrada.
1: T'agrada.
0: La veritat que m'agrada aprendre idiomes i fer-ho servir i m'apunto a totes.
2: No, doncs... no el parla d'intimitat només, el parla en públic.
1: En públic, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs ho fa força bé, el Guillermo.
2: Molt bé.
1: I l'Hervé, per descart, és el tercer i últim dels estudiants dels que ens acompanyen avui. Hervé, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: I tu explica'm també com feien els teus companys, d'on ets, quant temps aquí i què estàs ara mateix fent.
4: Jo soc francès, fa 3 anys i mig ara que estem a Calafell i... 2 anys i mig que faig el curs de català, que estudio el català.
2: 2 anys i mig o 3, ja. Bueno, 3, diu que 3 també. Vale.
1: Veig que ho controla molt més.
2: Jo crec que...
1: Vostè molt controlats a tots 3 i suposo que la resta dels concursants, o en aquest cas dels estudiants dels
2: no ho saben ells bé, els faria por.
1: Hervé, tu ets francès?
4: Sí.
1: I què tal la teva relació amb el català? Perquè 2-3 anys et dona igual, el parles molt bé.
4: Sí, però 35 anys de com marit a la meva dona, que és catalana.
1: Ah, amigo, aquí hi havia trampeta. És a dir, aquests 3 anys no són només... no. Clar, són estudiants, no? Sí. Però estudiant el català, volia dir, però també molts anys també practicant amb la dona,
4: Bueno, practicant no tant, però ella...
1: Però bueno, suposo que de tant en tant i per l'orella quan... Clar, n'hi ha nens també que parlen el català per la qual cosa, al final.
4: Exacte.
1: A casa parleu ja el català o com parles tu?
4: Jo parlo francès als meus fills i la meva dona en català.
1: Em sembla molt bé. I entre vosaltres, de tant en tant, el català què? Surt o no?
4: Sí, a vegades, però...
1: A vegades.
4: Normalment... francès, perquè quan vaig conèixer la meva dona no parlava ni castellà ni català.
1: Clar.
4: Ni...
1: Molt bé. Actualment, quin és el curs que estàs fent?
4: El seu.
1: Tots 3 són el seu, eh?
2: Segon trimestre el seu fan.
1: Molt bé. Doncs ja els coneixem, els participants, els concursants, perquè el que es tracta és d'engegar ara mateix un concurs, Moisès.
2: Sí. No només fem preguntes del català, a vegades fem preguntes relacionades amb el consorci o amb la història de la llengua o amb anècdotes així. Llavors, són preguntes ràpides. El primer concursant, si l'encerta bé, si no, rebotem.
1: Ah, molt bé. I en quin ordre començarem?
2: Començarem amb Guillermo.
1: És a dir, que aniríem amb aquest ordre de les agulles del rellotge en aquesta taula.
2: Guillermo, Paola, Llegbé.
1: Doncs vinga, jo, ara ja sabent la dinàmica d'aquest espai, he preparat una sintonia i tot pel concurs.
2: Que bé.
1: Ara no porteu auriculars, el Guillermo sí que em porta, però espero que... A veure, mira... És una miqueta així.
2: Crea tensió
1: per la qual cosa molt adient aquesta cinto del concurs de l'Espai de Català. Doncs vinga, tot teu, tot vostre.
2: Molt bé, doncs comencem amb Guillermo. La primera pregunta, que és, què vol dir exactament l'expressió ja has begut oli? A, ja vas borratxo, B, que tot anirà bé, o C, que la cosa ja no té remei?
0: Jo crec que la cosa ja no té remei.
2: Molt bé, sí, que la cosa ja no té remei. Paola, actualment s'utilitza molt l'anglicisme spoiler. Quina és la forma catalana recomanada? A, no podem dir spoiler, hem de dir revelació. B, és correcte dir spoiler. C, la gent que fa spoilers hauria d'estar tancada a Brians. O D, no podem dir spoiler, hem de dir avançament.
3: Ara estic una mica dubtosa. Pot ser la B?
2: Sí, és correcte dir spoiler. Exacte, molt bé.
1: Molt bé.
2: El pas que no s'escriu com en anglès, no? Sinó que està ja actualitzat al català i és amb B. Amb ella, amb accent obert a la O.
1: Segur que és una d'aquestes paraules com el vespreig, eh?
2: Sí,
1: que...
2: no sé quan es va incorporar, però...
1: De tant utilitzar-la, al final es normalitza.
2: Sí, tampoc crec que faci molt que es va incorporar, aquesta. La tercera seria per al Legbé, que seria... Aquestes de pronoms. Com substituir incorrectament el complement a la frase portaré les carpetes als professors. Els hi portaré, les hi portaré o els les portaré.
4: Jo diria La
2: C. La C, molt bé. Aquestes les portaré. Perquè normalment els catalanoparlants diríem o els hi portaré, o li portaré, no? O...
1: És que jo hagués dit la A. Per alguna cosa, disculpeu-me, em sembla que hauré de tornar a repassar les classes de català.
2: Aquestes preguntes és que ens equivoquem més els catalanoparlants que els que no ho són.
1: Exacte, jo els hi portaré. Sí. És la que jo hagués triat, però sí, en canvi hem de dir sempre. Els les portaré.
2: El és un comodí que fem servir per a tot.
1: Mare de Déu, mare de Déu. Quantes coses aprenem també aquí.
2: Sí, tornem amb Guillermo. Quin era el significat de la frase feta anar amb el lliri a la mà? A, estar mig adormit, B, ser ingenu o C, anar elegantment vestit?
0: No l'havia sentit mai, però ser ingenu?
2: No. Ser ingenu, sí? Molt bé.
1: Molt bé.
2: Anar amb el lliri a la mà vol dir ser ingenu. Paola, quin d'aquests mots vol dir carrer sense sortida? A, carreró, B, sortiment o C, atzucac?
3: Atzucac?
2: Sí, atzucac, molt bé.
1: Estem fent...
2: Aquesta era difícil, eh?
1: Molt bé, felicitats.
2: Sí, perquè és un grup de música que diem l'altre dia.
4: És com un
2: curosac. Bé, si algú diu que cal apretar el botó, quin és el verb català que hauria d'haver utilitzat? A, apretxar, B, prémer o C, pulsar?
4: Prémer.
2: Prémer,
1: sí. Molt bé. 6 de 6.
2: Molt bé. Guillermo, quina expressió no existeix en català? De pom a pom, A, B, de bat a bat o C, de gom a gom?
0: De pom a pom?
2: Sí, de pom a pom. Molt bé. Inventada. Aquí ja és difícil.
1: Vinga, va, anem a...
2: La primera llengua a Wikipedia va ser l'anglès. La primera que es va crear a Wikipedia. Quin lloc ocupa el català? Va ser la 8ª, la 6ª o la 3ª?
3: Jo crec que... el 6è.
2: No, rebot.
3: Rebot.
4: Bueno, el tercer.
2: Oh. El tercer, sí. Va ser la tercera llengua després de l'alemany, l'anglès, l'alemany i després el català.
1: Déu-n'hi-do.
2: Increïble. Tots els fragments de mitja hora, realment. Guillermo?
0: Això requereix una mica, clarament, de quantitat d'articles o de què?
2: No, d'incorporar algun article, exacte. Algun article, el primer article que va incorporar a la Wikipedia. Gràcies. Sí. Okay. Llavors aniríem amb l'Herbé, perdó. Li toca a ell.
1: Encara que hagi fet el
2: encara
1: robot,
2: que
1: encara...
2: Clar, que li toca a ell la pregunta.
1: Sí, molt bé, endavant.
2: Llavors així anem. A quin segle trobem les primeres paraules soltes, no un document sencer, o frases inserides en documents redactats en llatí, les primeres paraules en català? A, al segle IX, B, al segle X o al segle XI?
4: Al segle X.
2: No, rebot.
1: Guillermo, al IX?
2: Al IX, sí.
1: Molt bé.
2: Al IX, paraules, no un document complet. La següent per a Guillermo, quin any va néixer el Consorci? El 88, el 80 o el 92?
0: El 88.
2: El 88, sí, molt bé.
4: Molt bé.
2: Paola, quants alumnes ha tingut des de la seva creació? A, 1 milió, B, 600.000 o C, uns 2 milions?
3: Pot ser 1 milió?
2: No, rebot.
3: No.
4: 2 milions.
2: Sí, uns 2 milions. Des del 88. Bé, quantes places va oferir el Consorci el curs passat, el 25-26 en total? A, 140.000, B, 500 milions o C, 50.000?
4: M'agradaria 500 milions, però 140.000.
2: Sí, 140.000 en tot el curs. Sí, és el curs que crec que més places van oferir.
1: Molt bé.
2: Molt bé, llavors...
1: Ja tenim 12 preguntes, amb 12 respostes. Sí. En quina situació
2: ha quedat? Guillermo i Hervé i... Paola, malauradament, ha quedat desclassificada de moment. Ja veurem si hi ha opció de repesca més endavant.
1: Mm-hmm. Molt bé.
2: I si et sembla, el següent punt seria posar la cançó del dia i fer un parell de preguntes sobre ella, després molt ràpides.
1: Molt bé.
2: Que seria una cançó de Blau Mut, que es diu Pa amb oli i sal.
1: L'escoltem, doncs. 1, 2...

0: Doncs, de fet, d'aquesta cançó sorgeixen unes preguntes que amb la lletra, amb els fragments que hem escoltat, doncs ja podem...
1: Les farem per desempatar entre el Guillermo i l'Hervé. Llavors, la primera per al Guillermo. Quina expressió que representa la tranquil·litat apareix, però al revés? Sense calma, però sense pressa, amb bona lletra i a poc, o amb les butxaques a les mans?
2: Amb les butxaques a les mans?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Hervé, quins quatre ingredients formen la cançó?
3: Quin què?
1: Quins quatre ingredients formen la cançó?
3: Ai, hi ha blat.
2: Ja està mal tirat, eh?
1: Sí, sí que n'hi ha blat. Va, sí. Però... més senzill, des del principi. I de...
3: Sal, pa i oli. Pa, sal...
1: Oli sal, pa. I una beguda.
3: I... aigua.
1: No, no, no. Una beguda.
2: Una copa de vi.
1: Vi. Aquesta jo crec que ni un ni l'altre, eh? I quin planeta es veu des del terrat?
3: Mart. Fàcil.
1: Mart.
3: Jo diria Venus, perquè m'agrada més, però és Mart.
2: I és més visible.
1: Sí, sí, Mart. Bé, és igual. Igualment, com la idea és anar acumulant concursants de cara a la fase final, jo crec que podríem passar els dos. I la Paola ja veurem si la repesquem més endavant, com anirem buscant a veure alumnes que vulguin tornar a participar. Molt bé, quedarien amb Guillermo i Hervé de moment. I la Paola, doncs, a l'espera d'una possible repesca, que diuen.
4: Vale, sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: De fet, cada setmana en aquest espai de catalans portaràs, doncs, això, participants d'aquests cursos.
1: Sí.
0: I, clar, i llavors això com ho anirem... fent, perquè hem d'anar cada vegada reduint els que siguin candidats seran al premi, no?
1: Tots seran nous, fins a cert punt. És a dir, un moment, calculo jo el novembre passat, finals de novembre, que intentarem que els que han vingut, ja els programes que quedin fins al Nadal, siguin només els alumnes que han passat a la fase final, per dir-ho així.
0: Uh-huh.
1: I entre aquests fer una tercera concurs i a veure aquí qui surt a més puntuació.
0: Doncs hem d'acomiadar, hem d'agrair al Guillermo, a l'Hervé i a la Paola, que ens hagin acompanyat en aquest espai de català, en aquest concurs. Gràcies per participar i per prendre-us-ho d'aquesta manera, amb tant d'humor i d'aquesta forma, fer-nos passar una bona estona. Doncs gràcies, que vagin molt bé els cursos i gràcies per venir a Calafell Ràdio. Gràcies a tu també, Moisès.
1: Molt bé, gràcies, Ferran.
0: Que vagi bé. Fins el proper dimarts. Adéu-siau.
5: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí.

0: I mira que al llarg de les 4 hores de programa en aquest estudi número 1 de Calafell Ràdio, Calafell.tv, passen moltes persones, però també moltes coses. I entre elles, escoltar bona música, bones cançons, com aquesta de DJ Night Affair, amb això que estem escoltant molt a les xarxes socials i també aquí al 107.9 de la FM. One More Chance, DJ Night Affair. 10:24, fem una aturada, una pausa, tornem de seguida en un moment, també l'avanç informatiu.
1: Ep, no badis! Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
0: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Poc més de 12 minuts, arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimarts, avui dia 6 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens explicaran avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Ara els titulars del dia amb la Mireia Romaguera.
1: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Comarruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

Ara mateix en punt, 2:15, en un moment, amb la Roser Ribas, que llegim clàssics per descobrir. Abans, Don't Go Yet, una de les cançons exitoses i ballables de la cubana Camila Cabello.

0: Un cop més ens acompanya la Rosana per descobrir o redescobrir un llibre, un autor, una autora que ens porti, doncs, a una altra època, potser. Què llegim avui, Rosana?
1: Avui parlarem de La dama del crim, d'Agatha Christie.
0: Agatha Christie. Quina obra en concret has escollit per parlar d'ella?
1: Doncs hi ha moltes molt famoses, però en aquest cas parlarem d'Amor al Nil.

0: Aquest llibre ha donat moltes pel·lícules, s'ha fet molt, molt, molt famosa aquesta història, però ens agradaria doncs, comprendre millor la teva perspectiva d'aquesta escriptora, la seva vida, la seva biografia, aquesta història en concret.
1: Doncs sí, ella va néixer el 1890 al sud-est d'Anglaterra i era d'una família de classe mitja-alta. Però després de la mort del seu pare va anar a estudiar a París i la seva mare va emmalaltir i li van recomanar que anés a Egipte i així ho van per millorar la salut de la seva mare i així ho van fer. Llavors ja des de molt joveneta coneix Egipte i per tant mor al Nil, quan després en parlem veurem que no només és un escenari sinó que és molt més, perquè és un lloc conegut i estimat per Agatha Christie. Llavors es va casar joveneta i va esclatar la Primera Guerra Mundial i ella es va unir al cos d'infermeres. I hi ha un episodi estrany, que és que va desaparèixer un temps i ningú sabia on era, i va anar a rebre tractament psiquiàtric, però ho va fer com d'amagat. Després es va separar del marit, va viatjar molt, va anar amb l'Orient Express, aquí no? Tenim una altra obra, no? Que està situada a l'Orient Express i que també prové d'una experiència real seva d'haver viatjat amb aquest tren famós. Llavors va conèixer un arqueòleg amb qui es va casar i a qui va acompanyar a diverses excavacions arqueològiques. Llavors la seva estimació per l'arqueologia, per Egipte, està contextualitzada en la seva vida en diferents moments i en diferents persones.
0: Com va fer aquesta obra, la Agatha Christie?
1: Doncs Mort al Nil es va publicar el 1937 i és una de les obres d'intriga més famoses d'Agatha Christie i està el seu famós detectiu Hercule Poirot, Hercule Poirot, no?, s'escriu, que és belga, que tenia tots la imatge a través de les sèries, etc., de com és un bon vivant, que era de menjar, que és molt educat, molt sofisticat i molt observador, evidentment, no? Llavors, aquí es tracta de l'assassinat d'una hereva que s'acaba de casar i fa un creuer pel Nil, on coincideix amb Hercule Poirot. I la trama és interessant perquè comença amb un triangle amorós, no? És a dir, hi ha una promesa i la seva millor amiga, que és la que al final és la que es casa amb el promès, i va fer aquest viatge i llavors arriba l'amiga que no s'ha pogut casar, no?, la que ha sigut rebutjada, i els comença com a assetjar, no?, els comença a perseguir, els hi vol fastiguejar la lluna de mel, no?, i finalment l'esposa, no?, doncs és assassinada. Aquí Poirot pateix perquè ella veia indicis de que això podia passar i no va poder evitar. I llavors doncs, es va comprometre a resoldre el crim. L'última versió és de Kenneth Branagh i la Gal Gadot està preciosa amb aquesta esposa rica i no, tan guapa. I és una història doncs, de

0: d'amor, de gelosia, de revenja, d'aparences enganyoses, no? que omple el misteri. I a la vegada el viatge pel Nil, no? El Nil és com un personatge més, perquè ja doncs, van aturant-se a veure diferents temples, etc. I viant com diferents situacions a diferents llocs, i ho fa una lectura molt amena i molt interessant.
1: També m'agradaria destacar, Rosana, doncs, aquesta part creativa, no?, de l'escriptora, per crear aquest tipus d'històries amb... Són misteris a resoldre, i no tothom té la capacitat de crear una història i poder doncs, engegar un entramat en el qual el lector es vegi desubicat d'alguna manera perquè no sap ben bé el que està passant, no?
0: Sí, això és cert. A més, és molt participatiu, no? Perquè tu intentes veure qui pot ser, tens una suposició, després la canvies, no? I aquí deixaré una petita cita del llibre, que és molt interessant, sí, per veure com s'organitza ella, perquè diu, bé, llegiré aquí un petit text, una cita, que explica una mica el punt de vista de Poe, però sempre són els detalls que no encaixen els més significatius. Des del principi vaig adonar-me de com d'important era que la pistola hagués desaparegut de l'escena del crim. Sabia que havia de significar alguna cosa, però només fa mitja hora que m'he adonat de què era. No? Llavors, el lector, amb les pistes que té, pensa, a veure si jo també ho puc resoldre, no?, una part, i és... no és només una història interessant de llegir, sinó que participes intel·lectualment del procés. Que absurd és anomenar joventut l'època de la felicitat. La joventut és l'edat de màxima vulnerabilitat. No? Perquè sempre està idealitzada la joventut, com, no?, tothom va ser jove, ara encara més que l'època, perquè... Però aquí ja es veu que també ens oblidem de que és una època on som molt vulnerables, no? Quan som joves i tenim poques eines per desxifrar el món i per defensar-nos.
1: Molt bé, Rosana, doncs ens has parlat de molts temes que parla aquesta obra, però ens agradaria sobretot saber per què hem de llegir o rellegir o redescobrir a Agatha Christie.
0: Bé, jo crec que és un clàssic de la intriga i del misteri, i és un clàssic dins de que hi ha assassinats, no?, i tot això, blanc, diríem, no?, perquè cada cop la novel·la negra s'ha tornat més dura, no?, s'ha anat encrudint fins a nivells ja de molt gore, diguéssim, no?, de molta crueltat, i a vegades no ve de gust, encara que vulguis seguir doncs, l'argument de qui és l'assassí, de què ha passat, a vegades per mi, no? Potser sóc jo que no... Però hi ha un excés de crudesa, no? I en canvi, si tornem a Agatha Christie, tornem al plaer més intel·lectual i més de gaudi, d'intentar esbrinar la veritat.
1: Ja arribem al final d'aquesta secció de clàssics per descobrir, que llegim amb la Rosana Rion. Moltes gràcies per estar aquí de nou.
0: Gràcies.
1: Ens pots donar alguna pista del següent autor o autora que portaràs aquí a Calafell Ràdio?
0: Sí, doncs el següent autor o autora serà, bueno, serà una autora, serà Emily Bronte, i parlarem de Cims borrascosos, de Wuthering Heights.
1: Molt bé, doncs fins la propera setmana. Rosana, gràcies.
0: Adéu.
2: Aquí els clàssics.

0: Hem marxat fins al 1990 per recuperar cançons com aquesta que en el seu moment van ser tot un èxit. I've Been Thinking About You, del 1990, amb els London Beat. Amb això arribem a les 10:47 minuts. Seguim compartint aquest matí del dimarts, avui dia 6 d'octubre de 2026, compartint l'actualitat, l'entreteniment, bona música, bones cançons i també la música de la nostra vida, els clàssics a la ràdio.
1: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.
0: Anem camí de les 11, però tenim més cançons de l'actualitat, com aquesta del Jason Derulo amb Melody i amb DJ Goja. Això que ha sonat durant tot l'estiu continua sonant aquí a la ràdio. Es diu Mi Chico.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Doncs avui, un minutet abans, tenim el temps, la previsió meteorològica, anem a actualitzar-nos. Amb Josep Miró ja es faran el telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs avui dimarts, un altre dia de cels grisos, però també amb avisos per possibilitat de nous ruixats.
1: Sí, ja els veiem, eh? Ja estan pujant paral·lels a la costa, com bé vostè acostuma a ser normal tots aquests dies d'aquest episodi. Ara ja estan a la zona del Baix Camp, estan pujant per la costa i content que ens poden arribar al voltant de les 12 de migdia aproximadament. Són reduïts en quant a extensió geogràfica, tot i que hi ha algun cor més actiu en colors vermellosos al radar. Per tant, sí que hi ha situació de possibilitat d'alguna pluja o ruixat intens, però serien de curta durada i, per tant, no han de generar els problemes que han pogut generar en algunes zones dels aiguats de les precipitacions d'aquesta darrera setmana. Per tant, situació d'inestabilitat, cel tapat pràcticament tot el dia i amb possibilitat doncs, de pluges i ruixats a partir de migdia, sobretot, i fins a mitja tarda. Després es podrien allunyar a mitja tarda i obrir-se alguna clariana. Amb unes temperatures que avui han pujat, s'han situat en els 19 graus, però ara amb la manca de sol i amb aquesta humitat li costa de pujar la temperatura i amb prou feines hem arribat als 21. Per tant, comptàvem que la màxima ens podria estar entre els 23 i 24 i de la manera que va, si arriba als 23 ja seria molt, o fins i tot una miqueta per sota, això sí, amb humitat alta. Vents en conjunt, encalmats o febles, generalment de Garbí, que faran que la mar hi hagi marejor, però molt proper a la maró, amb onades de 40-50 centímetres. Per demà esperem que el temps continuï en aquesta situació d'inestabilitat. De mica en mica vol anar a la baixa, però no acaba de ser net. I demà esperem que fins a mig matí tinguem núvols i clarianes, amb alguna ullada de sol, però poques, i ser més ennuvolat entre mig matí i mitja tarda, quan podem tornar a tenir noves pluges i ruixats irregulars, locals, de curta durada i de poca extensió geogràfica, i a partir de mitja tarda desapareixerien i es podria obrir alguna clariana. Hem d'esperar que demà la temperatura no variï gaire i estigui entre els 19 o 20 de mínima i els 23 de màxima, amb una humitat que continuarà sent alta. Ben sembles amb una miqueta de mestral al matí, de Garbí al centre del dia i tornant a entrar al mestral al final del dia, amb una situació marítima dominada pel marejol augmentant a maró al final del dia. I de cara a dijous, sí que ja parlaríem d'un canvi de temps més estable, domini del sol, amb algun nuvolet a la tarda, i temperatures nocturnes, sobretot, més baixes. I també el que baixarà, i notablement a partir de dijous i dies posteriors, serà la humitat, ja que entraran vents de component nord i nord-oest i faran que l'ambient doncs, sigui molt més sec i amb un canvi d'aires del que hem tingut els darrers dies.
0: Seran aires més freds, entenc, no? Si venen del nord?
1: Més freds, sí. Tampoc no ve molt aire fred, però baixen les temperatures mínimes, sobretot. El dijous estarien entre els 16 i els 22 o 23 graus. No baixen gaire les màximes. I de cada divendres i dissabte, les mínimes sí que podrien baixar fins i tot per sota dels 15 graus. Però les màximes sempre estarien per sobre dels 20 o 22.
0: Molt bé, doncs anirem afinant aquesta previsió al llarg que va passant la setmana amb aquest espai del temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep, per la informació i fins demà a aquesta hora.
1: A vosaltres, fins demà, adeu-siau.
0: Adeu-siau, bona tarda o bon dia i una abraçada.

0: Doncs ara mateix, les 11 en punt del matí. Vinga, anem per més sintonies. I els dimarts, sempre que tenim programa, que no és festiu local, tenim el privilegi de capbussar-nos dintre de sota el blau per descobrir, per anar parlant amb la Berta Marcet de la Biodiversitat Marina. Berta, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com va la setmana? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Aquests contrastos de temperatures...
1: Mirant al cel tota l'estona.
0: I mirant al cel, i amb el cap sempre sota el blau.
1: Sí.
0: Què farem avui? De què parlarem?
1: Doncs avui parlarem d'un animal que va viure a les nostres platges durant mil·lennis, fins als anys 70. Un animal que, malgrat la seva carona, va ser declarat alimanya i que, malgrat el seu bon caràcter, es va convertir en una presa fàcil. Avui parlarem dels pinípedes de la família dels fòssids, el Monachus monachus, que és la foca monjo.
0: La foca monjo... Va desaparèixer en els anys 70?
1: La foca monjo, n'hi havia moltes al Mediterrani, de fet. O sigui, les van declarar plaga, perquè n'hi havia moltes. Han conviscut amb nosaltres durant molts anys, durant segles, mil·lennis. Han estat aquí fins fa 4 dies.
0: Per què van desaparèixer?
1: Bàsicament va ser perquè la pesca industrial... al final del segle XIX va començar la pesca industrial i els pescadors van trobar que hi havia menys peix, que hi havia, i van culpar les foques d'això. I aleshores les van declarar plaga i alimanyes, i el govern donava recompenses a tothom que portés cadàvers de les foques, que pots comptar, imagina la situació en què la gent va començar a caçar-les a cops de pals, a trets, a ofegar-les, i van acabar pràcticament amb la seva existència en aquells moments. I per rematar, als finals de... quan va començar el boom turístic, als anys 50-60, clar, aquestes foques viuen a les platges, vivien a les platges. I les mares, les seves cries, les tenen durant 4 mesos, les amamanten. I durant aquests 4 mesos les cries han d'estar a la platja mentre que la mare se'n va a caçar per menjar i alimentar-se. Doncs, a l'ocupar les platges amb edificis, hotels, turisme, les foques es van veure relegades, les poques que quedaven es van veure relegades a penya-segats, coves, zones on, escarpades on no poguéssim arribar nosaltres. I al portar les cries durant aquests 4 mesos a dintre de coves, es van trobar que aquestes coves s'inundaven per les pluges, per les marees, per les tormentes, i les cries morien. I això va ser pràcticament allà el seu final de la foca monjo al nostre país.
0: Per què foca monjo? Sabem per què? A veure, jo potser et pregunto i ja em diràs, i no ho sé, però monjo per què?
1: Diuen les llegendes, perquè clar, hi ha diverses teories,
0: sí,
1: que és perquè la foca, com que té el cap així petitet i és molt suda del coll, doncs des de lluny sembla un monjo, així amb tota la, com si portés la túnica, no sé si es diu túnica, del monjo, doncs és això.
0: Monachus monachus.
1: Monachus monachus.
0: Aquest és el nom científic
1: de l'espècie.
0: A mi és una espècie, és un animal que em trasllada una certa tendresa. No sé si seria capaç d'acostar-me gaire. Quin seria el caràcter d'aquests animals?
1: Mira, de foques, la majoria de les foques viuen en zones polars, prop dels pols, en zones d'aigües fredes. Però hi ha tres espècies que són d'aigües més templades. Una seria aquesta, la foca del Mediterrani, una altra seria la hawaiana i una altra la caribenya. El que diferencia aquestes tres espècies de la resta és la seva docilitat. Són molt dòcils, precisament per això també va ser tan fàcil caçar-les, perquè eren molt dòcils. A part de que també muden la pell i això, viuen amb aigües més templades. Aleshores, d'aquestes tres espècies, de la hawaiana queden 1.600 exemplars només, i gràcies a polítiques de conservació han aconseguit estabilitzar la població d'aquestes foques. Després està la foca monjo, que queden 700 exemplars.
0: Compte.
1: D'aquests 700 exemplars, uns 250-300 estan a la costa de Mauritània, que no estan al Mediterrani, sinó que estan a Cap Blanc, per orientar-nos a estar a prop de Fuerteventura, de les Canàries. Mm. I després estava la foca caribenya. De les tres espècies, només queda una, perquè la caribenya ja del 2008 es va declarar extinta, oficialment.
0: Quina llàstima.
1: Sí, és això. Com que són tan dòcils, no, és fàcil caçar-les, és fàcil apropar-te amb elles, perquè no fugen, no ens veuen a nosaltres com a depredadors i no s'intenten defensar.
0: D'aquestes que queden aquí en el Mediterrani, ara mateix, on les podem trobar? Perquè em sembla que hi ha un projecte per tornar a portar-les cap aquí.
1: Sí, exacte. O sigui, ara mateix tenim... Fora del Mediterrani, la població més elevada,
0: sí,
1: que seria aquesta de Cap Blanc, que és una colònia estable en la que tenen molts biòlegs estan allà controlant aquesta població, tenen gent vigilant que no s'apropi ningú. Per accedir a les coves maternals han de baixar fent ràpel als biòlegs i tenen vaixells mirant que no vagi ningú a caçar-ne. O sigui, a aquests nivells estan. Després, a Portugal hi ha una altra colònia petiteta d'uns 40 individus que també l'estan vigilant. I després, dintre del Mediterrani, tenim entre el mar Jònic i el mar Egeu, o sigui, tot el que seria Turquia, Grècia, Albània, Croàcia, en totes aquestes zones hi ha petites colònies d'entre 10 i 15 individus que, més o menys, doncs, van visquent. Què passa? Que ara volem recuperar, no?, aquests animals que, la veritat, estem en deute amb ells, perquè ens els hem carregat. O sigui,
0: evidentment.
1: Els hem exterminat, els hem fet de tot. I hi ha diversos projectes. El que és més imminent és que ja l'han anunciat, que a través de la Generalitat volen fer la reintroducció de la foca monjo a Cap de Creus, perquè era una de les zones on hi havia més foques. De fet, quan van començar a desaparèixer els últims individus que es van veure... eren a Cap de Creus, que l'últim que es va veure va ser el 1975, que justament va coincidir, quan es va veure l'últim individu a Cap de Creus, quan es va declarar espècie protegida. O sigui, una mica massa tard ja, perquè ja no quedava res. A les Balears, a Mallorca, també n'hi havia moltes. De fet, allà li diuen el vell marí. I els últims registres que hi ha és de la Guàrdia Civil, que va caçar un mascle el 53 a trets. Hi ha fotografies allà exposant-lo. I a la mateixa setmana es va quedar enganxada una femella prenyada a unes xarxes de pescador, i llavors suposen que va ser quan va desaparèixer l'última parella reproductiva de les Canàries. Pensa que les foques són mamífers i han de pujar a la superfície a respirar. Si es queden enganxats a les xarxes de pescadors, doncs no...
0: No tenen aquesta possibilitat i moren ofegades.
1: Moren ofegades, sí. I bueno, aleshores acaba volen... Ah, i una altra, les últimes colònies també que hi havia importants era al Llevant, a Cabo de Gata. Fins als anys 80 encara hi va haver alguna colònia. Aleshores, dintre d'aquests llocs, que són els que es té registre que hi havia presència, que estava fora de les platges, han decidit fer diversos projectes de reintroducció. El de Cap de Creus, aprofitant que és una reserva natural, volen fer un projecte conjunt amb les Balears, amb Cabrera, que és una altra reserva natural, i així buscar... L'any que ve començaria aquest projecte en marxa, ja comença l'any que ve, és el mes nou. Començaran a buscar coves maternals on els cadells puguin estar durant 4 mesos, en les que no s'inundin quan plou i hi ha marees, que la gent no hi pugui accedir, i que tinguin petites piscines naturals en les que les cries puguin aprendre a nedar i les mares els hi puguin ensenyar a pescar i això. I la primera fase del projecte, que és la que comença l'any que ve, és aquesta. I llavors volen fer un pont entre Cabrera i Cap de Creus, pensant en que les foques poden anar d'un lloc a l'altre i que no quedi una colònia estancada. Aquestes foques el que farien és agafar-les de la costa de Mauritània, on hi ha aquesta colònia tan gran, agafaran individus d'allà i els portaran cap aquí.
0: Però... Entenc que exemplars mascles, exemplars femelles, o femelles ja embarassades, o com serà una miqueta?
1: Exemplars mascles i femelles, perquè viuen en format harem. Viuen en colònies, petites colònies, i hi ha un mascle amb diverses femelles reproductives.
0: Vaja.
1: Llavors que sí.
0: Posa les botes, el senyor mascle.
1: Es posa les botes, es posa les botes, sí, sí. I clar, s'ha de tindre en compte que la colònia que hi ha estable més gran és aquesta de Cap Blanc i estan una mica preocupats perquè si passa qualsevol cosa, de fet hi ha unes algues que són tòxiques per elles, doncs que si hi ha una marea d'algues aquestes es pot morir tota la colònia.
0: Clar.
1: I el que volen fer és fer reintroducció en zones en les que saben que abans vivien les foques i que allà podrien sobreviure. Llavors, a part de la de Cap de Creus i Balears, en aquesta mateixa de Cap Blanc, volen fer reintroducció també a les Canàries, a illes de les Canàries, a reserves naturals, de manera que també es faci un pont reproductiu, de manera que si ja passa qualsevol cosa, no contaminació o això de les algues, puguin anar cap a... elles mateixes puguin anar cap a les Canàries i a Fuerteventura. I després també estan veient que aquest estiu, per exemple, s'ha fet algun avistament per allà a Cabo de Gata. I de tant en tant en van veient d'avistaments en aquella zona, que de fet va ser l'última en la que hi va haver animals en allà visquent. Per tant, estan pensant també de fer per Múrcia i Alacant zones de reintroducció. Però aquests projectes estan encara en procés de... formació.
0: Entenc que d'aquesta manera es volen corregir errors del passat i també evitar que aquesta espècie doncs, arribi a estar en perill d'extinció, no? de que pugui desaparèixer. Parla'ns una miqueta també de l'espècie que mengen, deies del comportament, que són molt dòcils, són amigables.
1: Sí. Aquestes, les foques mengen uns 20 quilos cada adult, menys uns 20 quilos de peix diari. Hmm. Això va ser un dels factors que els pescadors... deien, perquè, clar, els hi trencaven les xarxes o a vegades se'ls hi quedaven enredades a les xarxes, que és quan es morien, i llavors als pescadors no els agradaven les foques, òbviament. Mengen també pops i crustacis. I viuen en colònies, llavors viuen... El seu hàbitat natural són les platges, però com que ja les hem relegat, perquè les platges ja estan ocupades per nosaltres, doncs el que farem és això, buscar zones de coves i això. Llavors viuen a sobre de les roques, a dintre de les coves, i de tant en tant migren. Suposo que són mascles que marxen de la colònia, que es fan adults, i llavors ja marxen a veure on poden anar, conquerir i trobar noves femelles, a veure si les troben.
0: Doncs un projecte força interessant, el d'aquesta foca... Monjo, eh?
1: Sí,
0: que és el nom que les coneixem, o almenys se les coneix d'aquesta manera. Deies que les del nord, les que viuen en aigües més fredes, són totalment diferents.
1: Sí.
0: No sé si tens pensat parlar-ne més endavant, però el comportament, a diferència de les que tenim més properes, quina seria la diferència?
1: Home, ja...
0: Aquelles fan més respecte o què?
1: Sí, sí, fan més respecte. De fet, hi ha una que és la tigre d'allà de l'Antàrtida, que aquesta se li té bastanta por. Menys sí. Un submarinista que fa poc ha documentat que li va portar un cap de tonyina perquè de regal com a ofrena,
0: sí.
1: Aquestes són bastant violentes. No estan acostumades a l'home, han de viuen en ambients molt més inhòspits, en les que han de sobreviure i, per tant, poden ser més violentes. Sí, sí. Aquestes són molt dòcils, no té res a veure el caràcter d'unes amb el de les altres.
0: A vegades hi ha països que existeix la caça furtiva, no?
1: Sí.
0: D'aquests animals. Jo no sé en quin moment es troba doncs, aquest perill per aquests animals.
1: Jo, a veure, encara hi ha zones, com els sabem els inuïts, no? Que encara cacen, però ho fan d'una manera sostenible, perquè ells tota la vida han conviscut amb elles, amb les foques. De fet, les utilitzen com a aliment, utilitzen els seus greixos i utilitzen les seves pells. Que és el mateix que fèiem nosaltres. Nosaltres, quan convivíem amb les foques, també les utilitzaven com a aliment, i l'oli, el greix que tenen, servia per les làmpades d'oli, perquè les làmpades d'oli amb altres olis fan molt de fum i amb el greix de la foca doncs, en fa menys. I la seva pell s'utilitzava per fer sarrossos, per fer coixins, per fer altres coses. Aleshores, jo crec que ja ha canviat tot bastant. Que estan protegides la majoria d'elles, perquè estan... És que al final ocupem molt espai nosaltres. Mm. I no només físic, sinó que també els agafem molt aliment. No tenen tant accés, a l'aliment com abans.
0: L'escalfament del planeta, el canvi climàtic, pot ser una amenaça per aquests animals? Tant els que viuen a les zones fredes com les que viuen o viuran aquí a la nostra costa. Ara que tenim el mar cada dia més calent cada any, doncs estan registrant temperatures més elevades. Això pot arribar a ser un perill per l'espècie?
1: El canvi climàtic al final acaba sent amenaces i oportunitats. Amenaces als que viuen en zones que són pols, o sigui que són amenaces. No sé si heu vist imatges d'aquestes que estan les foques o morses o llops marins.
0: Sí.
1: A sobre de blocs de gel petitets, que cada cop són més petits.
0: Clar, i van surant,
1: i que, per tant, pels depredadors és més fàcil caçar-les. Les orques, per exemple, hi ha unes orques a l'Antàrtida que han après a caçar-les provocant onades en aquests blocs de gel. I que si cada cop són més petitets i hi ha més blocs de gel, doncs sí, són preses més fàcils. Que hi ha aigües més templades en altres llocs? Espero que, ja que els hi ha anat tot en contra, que això a veure si pot ser una oportunitat per a aquestes espècies.
0: Doncs aviat tindrem aquestes poblacions més a prop de casa nostra, aquestes foques monjo, que a simple vista semblen amigables, semblen simpàtiques. El que deia abans, jo no m'acostaria gaire, no cal. Jo me les miro des de lluny, perquè, a més, les foques com jo estiguem més tranquils.
1: Sí, ben fet, perquè ja veus que no ens hi podrem apropar. Amb moltes ganes de veure-les, imaginant-me conviure, imaginant navegant i veure una foca per allà que apareix casualment, però no ens hi podrem apropar, almenys al principi.
0: Aquests projectes de recuperar aquestes espècies que han desaparegut o estan en perill d'extinció, mica en mica, doncs sort, no?, que anem prenent consciència i que estan treballant doncs, per reintroduir-les i recuperar-les i estan treballant perquè no desapareixin.
1: Menys mal. I és complicat, s'ha de fer una feina de conscienciació, sobretot a la part pesquera, perquè, clar, ara ens trobarem tot un sector de pescadors que fins ara no convivien amb les foques monjo i potser es trobaran en què algunes els hi trencaran xarxes. Aleshores, el que es farà és involucrar tots els pescadors de la zona perquè també facin avistaments de les foques, perquè vagin fent avistaments, o sigui, involucrar-nos dintre del projecte. Se'ls hi donarà unes xarxes de pesca en les que les foques no es poden quedar enredades. I, a més, si alguna vegada se'ls trenca alguna cosa, tenen algun problema amb les foques, doncs se'ls farà compensacions econòmiques en aquest sentit.
0: També,
1: a veure si d'aquesta manera aconseguim...
0: També cal reeducar una miqueta la ciutadania en general, no?, per respectar-los i per mirar-nos aquestes espècies des de lluny.
1: Exacte.
0: I no apropar-nos.
1: Sí.
0: I, sobretot, no causar-los mal.
1: Poder disfrutar d'ells i que visquin amb nosaltres una altra vegada.
0: Doncs Sota el Blau és l'espai que parla de la biodiversitat a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, amb la Berta Marcet. Berta, molt bona setmana, t'esperem aquí dimarts vinent. De què ens parlaràs? Ens pots avançar alguna coseta?
1: Tinc un parell de dubtes, no sé. Ja veurem a veure de què parlem.
0: Ho desvetllarem d'aquí una setmana.
1: Exacte.
0: Gràcies, Berta.
1: Vinga, gràcies a vosaltres.

0: Així de romàntics. I amb aquesta col·laboració han tornat Karol G i Bruno Mars juntets amb això que es diu Still.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: 11 i 22, anem camí del punt de 11:45, moment que arribarà Astro Deva amb l'Eva Gutiérrez. Ara no, no toca recuperar aquesta cançó, sinó aquesta altra, amb Sant Giovanni i Aitana, el Mariposas.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio, abans informatiu.
3: 2 minuts i mig, arribem al punt de 2:15. Moment per l'actualitat del dia en titulars. L'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant. Molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
2: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix en punt, són 11:45 del matí. Som a dimarts i cada setmana en aquest punt horari, sempre que tenim programa, tenim Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez. Eva, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, bé.
0: Estàs bé?
1: Estic bé, estic ochentera avui.
0: Back to the future.
1: Sí.
0: Total.
1: Sí, sí. Sí, és que em volia treure anys, perquè avui és el meu cumple.
0: Sí?
1: Sí.
2: Anys i anys, per molts anys.
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies.
0: És per això aquest canvi de look?
1: Sí, me l'he canviat perquè he vist que m'estava posant anys i dic, vinga, va, me'ls trauré una mica. Si tallant-me el cabell, me'n trec 2 o 3 anys.
0: Vols dir que t'has tret alguna cosa per del cabell?
1: Sí, no, perquè aquest tall, doncs, afavoreix una mica. Sí? Tu no saps perquè no tens molt de cabell, però...
0: Perdona,
1: ah, no, sí que tens, sí que
0: jo
1: tens.
0: De cal poc, eh? Jo sóc dels pocs que els hi queda cabell.
1: És veritat, és veritat.
0: Tinc mata i haig d'anar cada 3 o menys... 3 setmanes a tallar-me el cabell.
1: Més.
0: No. Què tal? Quants anys fas? Es pot dir això per antena o
1: sí,
0: què?
1: Sí, 43.
0: 43?
1: 43.
0: Em prens el pèl?
1: No. No.
0: De veritat, què fas, 43?
1: T'ho juro.
0: No.
1: Soc del 6, del 10, del 83. 43 anys.
0: Tu no fas 43 anys.
1: Bueno, doncs pues gràcies. Ara diràs, no, fa 52.
0: No. De veritat?
1: De veritat, tot.
0: Doncs els portes molt ben portats.
1: Gràcies.
0: Per molts anys més, eh?
1: Gràcies.
0: Per cert, han regalat ja alguna coseta?
1: Sí, aquest matí m'he trobat com si haguessin, no sé, hagués sigut la nit dels Reis Mags.
0: Sí? Quina sort, quina fort. A mi no em regalen mai res. Què t'han regalat?
1: Doncs,
0: si
1: mira,
0: m'han dit,
1: sí, una làmpara en forma de bruixeta, molt xuli.
0: Molt en el rotllo teu, eh?
1: Sí, el meu rotllo. Coses espirituals i llumetes i coses guais. I una cosa per fer-me un té. Una infusió, molt guai.
0: Doncs desitjo que tinguis molt bon dia.
1: Gràcies.
0: I anem pel programa, pel
1: Vinga.
0: Que toca. Va, què has preparat del programa d'avui?
1: Bueno, doncs avui he portat, ja per tancar el tema de la protecció i tal, perquè d'altres seccions dies anteriors ja hem parlat algunes vegades del tema de les neteges energètiques i tal, llavors anem a posar ja el que falta, no?, que és la protecció, perquè una cosa és fer-te una neteja energètica i després dius, bueno, em faig la neteja, però si algú em té enveja, no?, doncs m'he de protegir d'alguna manera, perquè si no estic fent neteges energètiques tots els mesos, i això no pot ser. Llavors, he portat uns quants símbols, us explicaré, que són fàcils d'aconseguir, de comprar, i inclús alguns són d'aquí, que es fan a Catalunya, doncs per protegir una mica la nostra energia personal, també de la casa.
0: Alguna cosa més que puguem avançar del programa d'avui?
1: No, crec que jo quasi ho dic tot.
0: Sí? Doncs vinga, comencem Astrodeva amb l'Eva Gutiérrez.

0: doncs es col·locava a les portes de les masies, i la seva forma doncs recorda una mica el que és el sol, i es creia que aquesta simbologia d'alguna manera ajudava a espantar les bruixes, les tenebres i les males influències. Les bruixes dolentes, les bones no.
1: Les bones no.
0: No. A mi em recorda molt, no sé si heu anat pel País Basc, no? També que hi ha un car que es diu el tinc apuntat perquè el nom no sé si el pronunciaré bé, amb tots els respectes, Eguzquilore. No sé si és així o l'accentuació és diferent, és igual,
1: cap
0: però
1: problema.
0: Sí que em recorda molt, no sé si l'has vist alguna vegada, és un card que es posa, s'asseca bé, es posa a les portes, i de fet és algo que avui en dia és molt difícil d'aconseguir, i a mi em van donar unes semilles, no? Doncs, bueno, les tinc allà, però bueno, això perquè, bueno, és complicat, no? Però, i es fa molt gran i això es posa a les portes, doncs per protegir. I aquí a Catalunya també, però aquí és la carlina. També es podien penjar doncs panotxes de blat de moro a l'entrada de casa, que segons la llegenda popular, si una bruixa s'hi acostava durant la nit, doncs havia de comptar doncs tots els grans, no? I si s'equivocava havia de tornar a començar fins que s'acabava marxant desesperada, no? Clar. Ja m'avorreixo, aquí no puc fer res. No
1: hi ha agendes,
0: puc... Sí, me'n vaig. Llavors, la panotxa de blat de moro és una cosa peculiar que es posa o posaven en el seu moment com a mode de protecció. Sí. I una altra protecció que és molt nostra doncs eren les creus fetes doncs, amb palma o a palmó beneït el diumenge de Rams, que això encara avui es fa.
1: Les balconades hi ha moltes que ho posen, sobretot als pobles.
0: Sí.
1: Un cop s'ha beneït la palma, doncs la posen en el balcó.
0: És molt maco,
1: com a
0: no?
1: protecció.
0: Sí, és molt maco.
1: És maco, i si més no, doncs, bueno, si és efectiu o no, doncs és una tradició que encara mantenen en moltes poblacions, sobretot poblacions petites,
0: sí, si no, mira, el Beri Sur i ja està, però en principi no, jo, la veritat és que a mi m'agrada molt veure-ho. I també hi ha una pràctica molt curiosa aquí a Catalunya, que són les oracions cosides a la roba, que això jo no ho sabia.
1: Jo tampoc.
0: Oracions cosides a la roba, que són petits textos, manuscrits, doncs, amb pregàries, conjurs, fragments religiosos, sobretot és religiós, que es portaven cosits a les peces de vestir com a protecció, no? Fins i tot s'utilitzaven amb els nadons, sobretot especialment abans del bateig. Això, quan ho vaig veure, em va sorprendre molt, i la veritat és que em va semblar, no sé, és bonic, no sé,
1: sí,
0: també ho veig bonic.
1: En qualsevol cas, si funciona, doncs, i es té fe, sobretot s'ha de tenir fe amb això,
0: sí,
1: i funciona,
0: que...
1: doncs endavant.
0: Sí, jo crec que les paraules tenen un poder, no? I llavors hi ha paraules que tenen una vibració molt dolenta i en l'altra de maques, a part del tema religiós, no? I que, bueno, doncs, no està de més. Jo potser em cosiré alguna.
1: Doncs vinga, a la roba.
0: I ja,
1: per,
0: per últim, aquí a Catalunya és algo que sí que segurament molts hem vist, que es pintaven els marcs de les finestres de color blau. Vale? Perquè el blau realment el que fa és rebutja, no? O allunya els insectes, i llavors se li va atribuir aquesta creença que també allunyava les bruixes i les males energies.
1: Quin tipus de blau, ho sabem? Perquè de blaus n'hi ha moltes tonalitats. Si és un blau cel, un blau turquesa, un blau fosc...
0: És un blau cel, és molt claret, i veuràs a molta, sobretot a molts pobles costaners, veuràs que moltes finestres tenen lo que és, no sé com es diu en català, l'alféizar, no? No em surt ara mateix, la forma de la finestra per dins, no? Normal, no les d'ara, perquè les d'ara és que són fines de 2 centímetres, les cases d'abans, que tenen els murs molt amples, llavors el que és la finestra, el forat de la finestra per dins està pintat de blau, i si no és un marc de fusta normalment que ho pinten de blau, no? Llavors és interessant, no sé, és més
1: que curiós.
0: Que a
1: vegades veiem aquests poblets blancs amb les finestres blaves, no només és decoratiu,
0: exactament,
1: sinó que té aquesta finalitat de protecció també,
0: exactament,
1: pels insectes, i el que no potser són insectes.
0: Insectes humans.
1: Exacte.
0: Sí, no? I bueno, del blau passem a un altre blau, un altre símbol de protecció. Aquí ja ens enllunyem una mica més, que és l'ull turc, que això sí que segurament l'hauràs vist.
1: Sí, i fins
0: potser...
1: i tot n'he tingut. N'he tingut, i per casa deu haver-hi algun calaix també amb algun d'aquests ulls que són de vidre.
0: Sí, es ven bastant.
1: A més, com a souvenir, quan viatges a segons quin país, doncs també, i si a més té aquest poder de protecció, doncs n'hi ha persones que confien.
0: I tant. Llavors, aquesta, la seva funció tradicional i principal, doncs, està relacionada

0: justament amb el mal d'ull. És a dir, hi ha moltes formes de manifestació d'aquesta energia dolenta, no? Doncs el mal d'ull, que és quan una persona et mira malament. A Galícia, de fet, els nens petits els hi posen ulleres de sol. I tu diràs, com? I segur que em surt algú de Galícia i em diu, oye, Eva, esto no se hace, no? Això no es fa aquí, no? Bueno, antigament es tapaven els ulls o s'intentava tapar d'alguna manera, sobretot els nadons, perquè se suposa que els nadons no es poden protegir de cap manera, perquè l'enveja d'altres persones, adults, doncs projectaven petites maldicions als nens i mals ulls. Val? Llavors, normalment s'intenta, no, que quan vas, la tradició, que quan vas pel carrer i tal, sí, no mirar els ulls a la gent, perquè és, diguem, la part del nostre cos, que energèticament està més desprotegit i
1: més
0: que
1: vulnerable,
0: sí,
1: i que seria la via de
0: exactament
1: per rebre aquest mal d'ull.
0: Ah, exactament. I bueno, això la trobem a Grècia, al nord d'Àfrica, a Itàlia i també en moltes cultures mediterrànies, no? També després passem a la mà de Fàtima o Hamsa, que bueno, és una que és en forma de mà oberta, que moltes vegades doncs porta justament un ull al centre i que avui trobem doncs en joieria, decoració, no? Hi ha molta gent que té, veig que estàs traient algo, sí, la tens.
1: La tinc aquí amb
0: la
1: les claus de
0: l'autèntica,
1: a la Rassi. Va ser un regal que em van portar, en aquest cas, recordo, si no recordo malament, del Marroc.
0: Sí, és que sembla molt autèntica, és a dir, aquesta no estic acostumada a veure-la tan bé acabada, perquè, no sé, les que he vist són com més, no sé, les veig com molt comercials, no? Però aquesta em sembla com molt autèntica.
1: Doncs sí, sigui o no, sé que és un, potser és un souvenir, però
0: potser sí.
1: Però
0: potser
1: venia del Marroc.
0: Doncs porta-la perquè es relaciona amb la protecció, la benedicció.
1: Doncs la porto a sobre gairebé totes les hores del dia, perquè
0: clar,
1: va sempre les claus en la meva motxilla.
0: Doncs porta-la sempre perquè allunya el mal. O sigui que si voleu apuntar aquests de moment. I després passarem també a l'ull d'Horus. Que l'ull d'Horus també, ja, aquí arribem ja a l'antic Egipte, es manté molt, és a dir, l'ull d'Horus doncs està al nivell, o per mi, bueno, per sobre, no? Perquè a mi Egipte m'agrada bastant, de la resta de símbols, és dels meus preferits, i doncs, segons la mitologia egípcia, Horus perd un ull durant la seva lluita amb Set i posteriorment aquest ull és restaurat, per aquest motiu va acabar simbolitzant com un símbol de protecció, de recuperació, de restauració, i els antics egipcis el portaven de forma doncs, d'amulet, no? I també apareixia en objectes funeraris. I també tenim la medalla de Sant Benet, que aquesta la coneixem una mica més aquí. És veritat que la medalla de Sant Benet no només és igual que te la regalin o te la compris tu, però estaria... L'ideal és, això està dintre de la tradició cristiana, l'ideal és anar a un cura, a un sacerdot que te la beneeixi, perquè si no, no fa res, se suposa que no fa res. Bueno, jo per si de cas sempre hi vaig i si no està el cura faig una cosa que no s'ha de fer, que és miro-ho cap a un costat, cap a un altre i la fico allà i dic, jo te sentiu, i me'n vaig. No està bé, no s'ha de fer.
1: I si no, la portes el dia que es beneeixen per Sant Antoni els animals.
0: També.
1: La portes allà, que te la beneeixi juntament amb el teu gos.
0: Efectivament, també.
1: I allà el mossèn ruixarà no només el teu animal i a tu, sinó també la medalla aquesta de Sant Benet.
0: Exactament, però bueno, pots anar a l'església i demanar-ho, i si no, doncs, bueno, fer-ho com un símbol, no?, de... D'allà li fiques a l'aigua, no te la deixis dins i ja està, no?
1: Benedicció d'estrapar-lo.
0: Exactament. I per últim tenim la ferradura de la bona sort, que sí, això ja és
1: això
0: molt
1: sí
0: més conegut.
1: És molt popular.
0: No és tan religiós, també.
1: No,
0: és com molt d'aquí, d'alguna manera. És bastant popular.
1: Jo que m'he trobat alguna vegada, no sé, jo passejant per la muntanya, on sigui, m'he trobat una ferradura.
0: Ah, sí? Te l'has trobat?
1: Sí, en el món rural, a vegades és més... És... No per aquí a Calafell,
0: aquí
1: potser.
0: Aquí a Calafell no.
1: Però si te'n vas pel Pirineu, en aquests poblats on hi ha doncs, molt de bestiar, sobretot cavalls, i que estan a l'aire lliure, doncs a vegades m'he trobat alguna ferradura, l'he agafada i l'he posat en algun lloc de la casa. No sé si s'ha de fer primer algun tractament o alguna cosa, però que... jo, del desconeixement, doncs l'he posat en algun lloc així com molt important de la casa com a símbol de protecció.
0: Que hagis de fer com un ritual doncs, per netejar-la, el que sigui, crec no que no, sé. Potser treure-li una mica
1: sí,
0: la terra,
1: exacte,
0: la brutícia...
1: Això, exacte, ha passat per l'aixeta, després sí. Potser li he posat algun producte així lubricant perquè estigués una miqueta...
0: Una mica més mona, més
1: sí,
0: brillant, bonica...
1: Sí, normalment estan rovellades, llavors, sí. Clar, li has de posar algun producte...
0: Sí, la regla és una mica, però sí que et diria que s'ha de posar amb cap amunt, mirant cap amunt. És a dir, tu quan la poses a la... es posa a les entrades de les cases, normalment...
1: I com si fos una U, mirant l'obertura cap amunt, eh?
0: L'obertura cap amunt, perquè així és com... Bueno, normalment com s'ha de posar segons la tradició popular. I aquestes serien algunes de les maneres de protegir-nos després d'aplicar tot el que vaig explicar en programes anteriors de les neteges energètiques, que si no les heu escoltat o no he pogut prendre la nota, doncs podeu anar a la pàgina de la ràdio i allà tenen els programes gravadets i ho poden escoltar de nou, fer la neteja. És a dir, no té sentit posar-te un penjoll de protecció si abans no t'has netejat energèticament. No té cap sentit. Llavors, doncs, recomano fer-ho d'aquesta manera.
1: Ràdio a la carta, calafell.tv, ràdio a la carta, Calafell Matí, doncs que ens busquin de fa dues setmanes o dels que hem emès aquesta temporada, que hem parlat d'això, d'aquesta protecció. Un espai patrocinat per Verisure.

0: I ara mateix l'Eva Gutiérrez ha tret d'aquesta bossa, que no és la butxaca del Doraemon.
1: Però quasi, quasi.
0: Però gairebé. Ha tret què?
1: Bueno, avui he portat un parell de...
0: De baralles de cartes del tarot.
1: Sí, aquí tinc un tarot i aquí tinc un oracle. No sé com anem de temps, bueno.
0: Doncs encara... Res, tres minutets.
1: Tres minuts,
0: vinga,
1: vale,
0: va.
1: Vale.
0: Temps suficient?
1: Suficient.
0: Per què? Per fer què?
1: Doncs, com sempre, demanarem un consell a les cartes sense condicionar el nostre lliure albir, sense fer predicció, només per veure una mica l'energia que estarà disponible durant aquesta setmana, des d'ahir 5 d'octubre, des de dilluns 5 d'octubre, cap a aquest pròxim diumenge. Llavors, entendre que aquesta petita energia, o sigui, aquesta energia que surt a les cartes podria ser una petita part de la nostra vida i que la podrem utilitzar, doncs, per orientar-nos però no per condicionar-nos. Important. Recordeu que aquesta setmana, el dia 10 d'octubre, hi ha una lluna nova al signe de Balança. Felicitats a totes les persones Balança i compte perquè a aquestes persones durant aquesta setmana és una setmana trivial, importantíssima per fer algun tipus de canvi, iniciar alguna cosa. I a la resta de persones també, encara que no sigueu Balança, és una setmana, en teoria, bastant, bastant positiva. Doncs comencem aquesta petita lectura amb la carta del món. És una carta bastant interessant perquè ens parla justament de, bueno, d'acabar etapes, de començar d'altres de noves i de dir, mira, allò que sempre aguantava, ara ja no ho aguanto més. És a dir, em paro aquí. Dic, això no és per mi, no? És a dir, és com una oportunitat per fer una mica de borrón i cuenta nueva i de començar de nou i tancar etapes o situacions a la nostra vida que potser ja eren molt denses. També per algunes persones podria ser una oportunitat per tindre com un èxit en algú, que això connecta molt amb aquesta lluna nova del signe de Balança.
0: Jo no he tallat la baralla, la següent carta després de la del món, quina seria?
1: La torre. Aquesta carta són canvis inesperats. Diguem que amb aquesta combinació de cartes jo diria estigueu atents i estigueu oberts al canvi, no? Que ens hem d'obrir una mica a lo inesperat, al que no controlem tota l'estona. Deixar de controlar també les coses i que si venen canvis a última hora, doncs obrir els braços i dir vinga, m'adapto i visc això perquè potser això que no ho tenia jo al meu cap, no pensava que passaria, és millor del que jo pensava. O sigui, bastant bé.
0: Mira que des que hem començat aquesta temporada amb aquesta secció del tarot en la que a través d'una carta doncs, escoltem el missatge que ens volen enviar, doncs d'alguna manera sempre em sento identificat. No sé per què motiu, o és perquè potser tots tenim en algun moment doncs, alguna cosa que volem deixar enrere, de començar una nova etapa, i és el que ens trasllada una miqueta aquesta primera carta del món, i més tard la de la torre, que confirmaria de quina manera hem de fer aquests canvis, no?
1: Exacte. Bueno, és bonic, i m'agrada que et connecti, i espero que...
0: Sí, m'hi sento identificat, amb la situació actual d'aquesta setmana.
1: Clar, cadascú té la seva situació personal, però diguem que l'energia principal d'aquesta setmana és aquesta, i llavors cadascú amb la seva situació ha de decidir per on anar i on confia, encara que sigui una mica vertiginós.
0: Doncs amb l'Eva Gutiérrez, des de l'Astrodeva, doncs sempre fem aquest espai els dimarts en què ens explica com, per exemple, avui aquestes maneres de protecció, però també a través de les cartes del tarot, aquest missatge que ens vol fer arribar a les cartes.
1: Molt bé. Doncs
0: que acabis de passar un molt bon dia d'aniversari. Et desitjo molta felicitat.
1: Gràcies.
0: Per molts anys més. I dimarts vinent aquí a la ràdio ens tornem
1: molt
0: a trobar.
1: Molt bé. Eva, moltes gràcies. Adéu.

0: Abadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Després de passar-se tot l'estiu amb el seu turu-turu, així tornen els Sidderland. Aquesta banda catalana que tornen amb la proposta que acabeu d'escoltar, l'última, així es titula. 12 i 20 minuts en directe a Calafell Ràdio, camí de la una, per el punt i final de l'edició d'aquest dimarts del Calafell Matí, el magazín de Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: I ara, musicalment, parlem i marxem cap al 2004. Per recuperar aquesta cançó dels Maroon 5, el She Will Be Love. Cançó que arribava des del seu àlbum de debut, Songs About Jane.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 2:15 del migdia. Anem per l'abans informatiu. El titulars, les notícies més destacades d'aquest dimarts, dia 6 d'octubre de 2026. Notícies que d'aquí una horeta, a 2:15, ens explicarà la Mireia Romaguera a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv. Endavant, Mireia, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Calafell planifica 250 habitatges més de protecció pública. El nou projecte permetrà crear 500 nous habitatges, més de la meitat dels quals seran de protecció oficial. L'Ajuntament de Calafell insisteix a reclamar una pròrroga per mantenir el passeig marítim de Segur. Calafell ha participat en una jornada sobre dunes urbanes a França, en el marc del projecte europeu Dual, en què participa juntament amb la Universitat de Girona i altres entitats de Catalunya i França. Anem a la comarca, la Fira del Vendrell, la Fira de Santa Teresa, es consolida com un certamen de promoció dels productes i les empreses de proximitat. El Consell d'Infants de Cunit inicia un nou curs amb una trobada amb les famílies. Rescaten una dona i un infant de 3 anys atrapats en el seu vehicle ple d'aigua sota un pont a Coma-ruga. Mare i menor rescatats van ser traslladats al CAP del Vendrell. Detenen la cuidadora d'una persona vulnerable a Tarragona per robar-li més de 25.000 euros. L'arrestada va treure diners, va fer compres i li va canviar la targeta per una altra perquè no la trobés a faltar. La compra-venda d'habitatges creix un 7,1% a l'agost a Catalunya respecte a l'any passat. Catalunya és la segona comunitat amb més hipoteques signades per habitatge, només per darrere d'Andalusia. Un estudi de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, alerta que 2 de cada 3 joves europeus ha viscut almenys una experiència adversa a la infància. Una persona que hagi patit maltractaments té una probabilitat més gran, apunten, de quedar fora del sistema educatiu o laboral. I el ple de la Diputació de Tarragona immobilitza 65 milions d'euros per garantir la continuïtat dels actuals projectes estratègics en futurs mandats.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: The Anchor. Publicada, com dèiem, a finals del mes de setembre, està escrita i produïda per la mateixa Taylor Swift al costat de Max Martin. El seu videoclip, a més, és protagonitzat per Dakota Johnson i el Colin Farrell, amb una estètica molt cinematogràfica. La Taylor Swift, que està de tornada amb aquesta nova cançó, el Patient Zero. 12:35, tram final del Calafell Matí d'aquest dimarts. Avui som a 6 d'octubre de 2026, amb moltes més cançons a punt de sonar per la nostra antena, i en un moment després de The Fray arriba l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Com m'agrada aquesta cançó, How to Save a Life. Segur que la coneixes, amb els The Fray.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Doncs 40 minuts. Vinga, moment de repassar l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi de Calafell. Recordem que estan en marxa aquestes jornades d'arròs i tastets al Baix Penedès fins al 18 d'octubre de 2026. Tenim diferents restaurants participants tant de Calafell com de Segur de Calafell. Si entreu a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat, trobareu la informació d'aquesta campanya sobre aquestes jornades gastronòmiques de l'arròs i tastets al Baix Penedès i també tots els restaurants participants. I aquest divendres, dia 9 d'octubre, a partir de les 5 de la tarda, Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Una energia desconeguda ha activat una força que manté ocult i protegit, un exvot sagrat, una peça ritual imprescindible pels cultes comunitaris. Sense aquest exvot, la tribu no pot celebrar el ritual anual de renovació que manté l'equilibri amb els esperits del territori. Els joves són convocats com a representants de clans antics per recuperar-lo. Per fer-ho, hauran de recórrer la Ciutadella Ibèrica resolent proves rituals i trobant fragments d'un mapa i paraules sagrades. Aquest mapa els permetrà localitzar la zona protegida per l'energia sagrada. Aquesta és una activitat adreçada a joves a partir de 12 fins als 35 anys. El màxim és de 25 places per cada torn. Els adults acompanyants que vulgueu acompanyar el vostre fill menor, caldrà també que feu la inscripció i participeu de l'activitat. Per poder assistir a l'activitat, cal fer inscripció prèvia a www.joventut.calafell.cat. www.joventut.calafell.cat. Recordem, és aquest divendres. Serà a partir de les 5 de la tarda, els Misteris de Calafell, el llinatge de la Ciutadella. Serà la Ciutadella Ibèrica aquest divendres 9 d'octubre. I també aquest divendres, a partir de 5:45 de la tarda, taller de cuina, coques dolces i salades amb la cuinera Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell. Preparareu diverses receptes combinant ingredients de temporada, tant en versions dolces com salades, perquè pugueu sorprendre la família i els amics amb elaboracions casolanes, versàtils, ideals per a qualsevol ocasió. Cal fer inscripció prèvia, ja sabeu, es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. Aquest divendres, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris. Coques dolces i salades amb la Mari Herrera del Petit Bistró de Segur de Calafell. I aquest pròxim cap de setmana, 10 i 11 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni 2026. Jornades de portes obertes al Castell de Calafell, la Ciutadella Ibèrica, Centre d'Interpretació La Confraria i el Museu Casa Barral. Dissabte, pel matí, de 10 a 2 i per la tarda de 4 a 6 el Castell i la Ciutadella, i només per la tarda de 5 a 8 la Confraria i la Casa Barral. I diumenge pel matí de 10 a 2 seran oberts el Castell i la Ciutadella, la Confraria i el Museu Casa Barral. Tot això motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. I aquest dissabte, dia 10, a partir de 11:15 del matí, ruta literària Carlos Barral, Vivint la mar domèstica. Descobreix el Calafell literari d'en Carlos Barral, també dels escriptors que el varen visitar a casa seva. Amb aquesta ruta, Vivint la mar domèstica, un itinerari pel barri marítim de Calafell, el punt de trobada i de sortida és el Museu Casa Barral i està adreçat al públic adult. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977-69-46-83, 977-69-46-83, també per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. Aquest dissabte pel matí, aquest dia 10, a partir de 11:15, Vivint la mar domèstica, aquesta ruta literària d'en Carlos Barral. I si voleu veure la maquinilla en acció, aquest dissabte per la tarda, a 6:15, a la Confraria de Pescadors, es posarà en funcionament aquest giny mecànic que aquest 2026 compleix 100 anys i està catalogat com bé singular per la Generalitat de Catalunya. L'activitat gratuïta en ocasió d'aquestes Jornades Europees del Patrimoni. Les places són limitades, cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83, 977 69 46 83 o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. calafellhistoric@calafell.cat. La maquinilla en acció aquest dissabte, 6:15 de la tarda a la confraria. I es farà també un taller de mosaics. El castell de la Santa Creu justament serà aquest diumenge, dia 11, a les 11 del matí. Aneu a crear el vostre mosaic, una activitat gratuïta, també en ocasió d'aquestes jornades europees de patrimoni. Places limitades, cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83 o al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat. L'activitat s'aplica a menors d'edat de 7 a 17 anys, també famílies nombroses. Hi haurà una taxa reduïda per fer aquesta activitat. Doncs aquesta és l'agenda cultural, l'agenda d'activitats. Cada dia us ho expliquem en el tram final del nostre programa. Hem arribat a les 12:46.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

7 minuts, arribem a l'hora en punt del migdia. Doncs vinga, anem recollint trastets, que déu-n'hi-do quin desplegament que hem fet des de les 9 del matí, si veiéssiu la quantitat de papers que tinc jo per aquí. Ai, senyor. 4 horetes ja, finalitzant, en què cada dia compartim de dilluns a divendres, en el Calafell Matí, l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Tot passa aquí, a l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Salutacions del Ferran Boquer, demà més, a partir de les 9 del matí, fins la 1. Marxem amb la nova de Miley Cyrus, està de tornada amb un nou projecte musical i amb la cançó que el presenta, Vesper Suites. És la nova de la Miley, ja sonant a la nostra antena per anar tancant edició del Calafell Matí. Fins demà, gràcies com sempre per estar a l'altre costat de la ràdio. Let's go.